0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, doncs gràcies igualment per continuar per seguir junts camí cap a les 9 d'aquesta jornada de dilluns d'aquest 20 de juliol de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que a Parets del Vallès tenim una temperatura que s'enfila ràpidament ja fins als 24 graus i mig, la humitat del 69% i la pressió atmosfèrica amb 1.000 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta a RAC Matí a partir d'ara, ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí.

0: Avui és dilluns, és 20 de juliol de 2026. Hem de dir que el sol avui ha sortit exactament a les 6 hores 35 minuts. Es pondrà a les 21 hores 20 minuts. Avui es celebra l'aplec del Pi de les Tres Branques. I per cert, avui és Santa Margarida, Santa Elisa, Sant Elias i Santa Alliberada. Felicitats! Enguany, aquells apunts interessants, aquella saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari, ens parla avui de que no és veritat que l'amor sigui cosa de dos. La gent diu que en Miquel i la Carme celebren 70 anys de casats i diuen que cada dia s'estimen més. Diuen gràcies a l'esforç de tots dos, sí, però també pel suport de la seva família i dels seus amics, perquè una història d'amor demana la confabulació de molta gent. En Miquel diu que la seva mare el va animar a estimar la Carme, posant-la en valor i dient-li: ja cal que la cuidis. Vet aquí, familiars i amics formen part també de la nostra història d'amor, d'en Miquel i la Carme. És el que diu l'agenda, que no és veritat que l'amor només sigui cosa de dos, sinó de molt més. Però també ens diu avui l'agenda altres curiositats, com per exemple la que fa referència a que plantat en una torratxa que submergim en un estany o una bassa, el lliri groc, tan bonic, aquesta flor, aquesta planta, floreix des de l'abril i fins al juliol. Aquesta bellíssima planta, cultivada així dins l'aigua, pot arribar a fer un metre d'alçada. El lliri groc, que maco, plantat en una torratxa que submergirem en un estany o una bassa. I un parell de punts més, un que ens parla de que estem en temps de tallar els brots sobrers de les branques dels cogombres, els melons, les síndries, les carbasses o les carbasseres, perquè no creixin desordenadament i dediquin els esforços al que han de fer, a fruitar. I parlem dels cacauets. Els cacauets que han de ser plantats en zones càlides necessiten un reg assegurat. La planta del cacauet va arribar d'Amèrica al segle XVIII. Diuen que la va portar un cardenal valencià que havia viscut a Mèxic. A punts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que nosaltres en repassem i compartim a diari aquí a RAT Matí.
1: Al matí, a RAP 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns, destacant que des de primera hora del matí tenim actiu a la Ronda de Dalt de Barcelona. En sentit sud, un accident que talla un carril de circulació a l'altura de Sant Gervasi i que encara a hores d'ara provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades en direcció Llobregat, on també tenim congestió molt intensa des de la Ronda Litoral, des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Per altra banda, també tenim retencions en tot el nus de la Trinitat que arriben per la C58 des de Cerdanyola. Al Vallès també tenim retencions a densitat a la A7 en sentit sud des de Cardedeu fins a Montornès del Vallès i Montmeló. També tenim retencions a la C17 a Parets del Vallès d'un quilòmetre en direcció Barcelona. De la mateixa manera que també hi ha congestió en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 20 de juliol de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre la seva portada avui parlant del Mundial de Futbol celebrat aquest passat diumenge amb Espanya i Argentina com a rivals, amb el resultat Espanya 1 de gol d'en Ferran al minut 105 i Argentina 0. Espanya campiona del món, la Roja, que aconsegueix el seu segon mundial amb un gol de Ferran en la pròrroga després de reduir a l'Argentina de Messi, que no va llançar ni una vegada fins al minut 117. El joc de la selecció va desmantellar l'Argentina del mític 10. Li va arrabassar amb el joc, li va ser punxada amb successió de trets blancs i també va acabar rematant amb aquest cop del peu esquerre. Es va acomiadar a Messi dels Mundials amb una exhibició coral. Espanya que celebrarà avui el triomf en els carrers de la capital. Molts titulars en aquesta línia esportiva que parlen avui del Mundial amb aquesta final Espanya-Argentina. També es parla de música. En la mitja part van haver-hi prop de 17 minuts d'espectacle amb Shakira, Coldplay, BTS i Dudamel, que van omplir la final de música i d'espectacle. Altres temes de l'actualitat del dia passen per parlar de la primera generació de graduats amb ChatGPT, que obre un dilema. Alguna cosa s'ha trencat a la universitat, diuen. Els que surten del mercat laboral aquest any són els primers estudiants que han completat la seva carrera 100% amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Més actualitat, un testimoni protegit mor sense cobrar 500.000 euros per una disputa entre Interior i Justícia. El col·laborador va ajudar a desarticular una banda narco i reclamava el deute des de feia ja 16 anys. Reyes Maroto s'imposa com a candidata del PSOE a l'alcaldia de Madrid davant a Emma López. L'actual líder socialista a la capital supera a la seva companya i portaveu adjunta, que va presentar per sorpresa la seva candidatura fa 3 setmanes. L'incendi de Guadalajara afecta 16.000 hectàrees en 4 dies amb 20 pobles desallotjats. L'agricultor i alcalde de Vox, investigat com a presumpte responsable del foc, nega ser l'autor. Estabilitzat l'incendi d'Orés després de cremar prop de 15.000 hectàrees. També parlem del govern que intenta reprendre la iniciativa amb un sprint final en polítiques de vivenda i sanitat. Sánchez vol llançar el missatge de que l'executiu gestiona davant la idea del final de cicle que explota la dreta, donant suport en aquesta zona complicada judicialment parlant. L'any frenètic del Senat, de les ulleres de Sánchez, el vàper d'Arenas i les 40 lleis Feijó. El PP impulsa més comissions d'investigació en la cambra alta, que mai, gràcies a la seva majoria absoluta, s'havia aconseguit. I Sánchez, que culmina a Argel la superació de la crisi que va provocar el gir sobre el Sàhara. El president viatja al país amb la vicepresidenta a Gessen, Álvarez i els directius de companyies energètiques per augmentar el subministrament de gas. Avui es parla d'art. Ens anem a parlar de la història de la nena Regina, el nou quadre de Maria Blanchard, que ha estat donat al Museu del Prado. L'obra de la gran dama del cubisme serà la segona peça de la pintora que tingui al museu gràcies als seus hereus. La Niña Regina, el nou quadre de Maria Blanchard, donat al Museu del Prado. A l'àmbit internacional parlem de la Hongria post-Orbán, que emprèn una transició democràtica exprés. Les reformes generen les primeres crítiques, mentre que el règim de Fidesz es desintegra a gran velocitat i perd la jefatura de l'Estat. Milei segueix el camí de Trump i desplega un règim restrictiu per als migrants a l'Argentina. En Economia i d'El País en parlem del repartiment a domicili que no troba a la porta de la rentabilitat i accelera la seva concentració. Les pèrdues generades després de l'auge de la pandèmia forcen la fusió d'operadors i deixen el sector en mans de tres grups: Uber, DoorDash i Napsers. La Generalitat admet la pèrdua de dinamisme del mercat del lloguer després de fixar preus màxims. Un informe de la Conselleria d'Economia apunta que una part d'aquesta oferta ha estat el lloguer de temporada i també d'habitacions. Deixem El País. El Punt Avui obre la seva portada parlant d'aquests titulars. Espanya venç l'Argentina i és campiona del món amb el resultat 1-0. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. Encara a l'àmbit de successos, mor un banyista de 76 anys a la platja d'Empúria Brava. Un infant de 6 anys mor ofegat en una piscina de Calella. Ha mort Dolors Palau, noia de 6 anys i del qualsevol nit pot sortir el sol. Més successos, un home intenta cremar la casa de la seva exparella i el seu fill menor a Tossa de Mar. Altres temes del dia. Puigdemont dirà no als comptes de Sánchez si segueix la desinversió. Atendre la dependència, un repte social de primer ordre, és urgent revisar el model de cures que ara sostenen les dones de dins de la família o de fora, i en aquest cas sense contracte. És un dels temes també destacats en aquesta portada del Punt Avui. La Vanguardia obre la seva primera plana parlant del Mundial de Futbol 2026. Espanya bicampiona del món. Ferran Torres es disfressa d'Iniesta i obre les portes a de l'eternitat. El gol d'en Ferran, que val una carrera i canvia moltes vides. El davanter es guarda el seu primer tant en el Mundial per fer història i convertir-se en Ferran II d'Espanya. Molts titulars en aquesta línia, que per exemple també passen per parlar de Messi, que en aquest cas li diuen la clàssica frase "no llores por mi Argentina". El de Rosari encaixa amb dignitat la derrota en la seva tercera final mundialista després de no poder desequilibrar el partit al ser el seu equip molt inferior. Altres temes de l'actualitat, deixant el futbol de banda, parlem de sota l'ombra de la corrupció, la declaració de l'amic de Zapatero que retarda les explicacions sobre les joies. L'expresident del govern evita esclarir al jutge l'origen d'aquestes joies. Relleu en el Regne Unit. Andy Burnham es troba amb una herència enverinada en Downing Street. Avui parlem també de les compres online a webs barates xineses que resten 1.000 milions en recaudació. Si parlem de telecomunicacions, Murtra tanca l'etapa del sacrifici i apreta l'accelerador del creixement. Consum alimentari envoltats d'ultraprocessats, així és com es condicionen als supermercats els que mengem. Un nou informe denuncia que zones de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen accés a productes saludables i frescos. Tornem a parlar de bretxa salarial a Catalunya. Mèdiques, en aquest cas metges, dones, mestres i periodistes, són algunes de les situacions que estan vivint les professionals que cobren menys en el seu primer lloc de treball que no pas els seus col·legues homes. D'altra banda, també avui es parla a la portada de La Vanguardia dels 90 anys a l'inici de la Guerra Civil, memòria històrica de les bombes italianes sobre Barcelona. Giovanni Dozzini rendeix comptes amb els seus compatriotes a Mallorca. Deixem La Vanguardia, que vam repassant els titulars del Periódico de Catalunya. Aquest obre parlant també d'Espanya, que explica el futbol. La selecció va dir ahir a la nit al Món que el seu joc és el que des del 2008 està llimant cada detall del futbol. Viu ja en un capítol històric a què ningú més aspira, perquè ningú explica el futbol com qui l'ha jugat d'aquesta manera en una final del Mundial. Al costat de Giuliano, Nahuel, Nico i De Paul, Messi apareixia poquíssim perquè ningú parlava de la seva llengua. Rodri va devorar l'escenari amb la convicció aguda de qui no només és el millor, sinó que sap que la resta ho sap. És la crònica d'Espanya, explica el futbol, en aquest cas a la portada del Periódico de Catalunya. Es parla àmpliament dels herois del 2026 i també es parla d'un altre esdeveniment esportiu i cultural, Graviteo, que posa el colofó a una cita única i intensa d'escalada. Parlem de conciliació estival. Cada estiu, 22.000 persones demanen excedències per poder tenir cura dels seus fills. Els desafiaments socialistes al govern pitja l'accelerador per impulsar 70 lleis en tota la legislatura. Gira internacional, Díaz desisteix de liderar Sumar en el govern i busca suports per a la OIT. Seguretat ciutadana, els delictes disminueixen un 10,6% a l'Hospitalet en només un any. Espanya bat el rècord d'inversió immobiliària del gener al juny d'aquest 2026. Parlem de motor, de Fórmula 1, Antonelli, que dona el cop al Mundial en un altre enfonsament de Sainz i Alonso. Si parlem de conflicte al Pròxim Orient, els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al suspendre Teheran l'alto al foc. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 20 de juliol de 2026. 16 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: El que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, un abans de la previsió meteorològica. La calor intensa es manté ferma a risc d'alguna tempesta seca cap al vespre, aquest en dilluns 20 de juliol. Sense canvis en gaires destacables, com a mínim 4 o 5 dies més. La previsió del temps per aquest inici de setmana manté la calor intensa i amb alguna tempesta seca al vespre. El polsim saharià mantindrà la visibilitat empobrida, mentre la falta de pluja s'acosta als 50 dies. Matí tòrrid i assolellat, el sol podria mantenir-se durant bona part del dia, tot i que amb un cel més enterbolit pel polsim saharià en suspensió, que reduirà la visibilitat. Amb el pas de les hores, augmentarà la nuvolositat i el cel podria quedar pràcticament cobert. No es descarta alguna tempesta seca, amb poca o gairebé sense precipitació, però amb possible aparat elèctric i alguna ratxa de vent puntualment superior als 60 o 70 km hora. La temperatura es mantindrà avui elevada tant de dia com de nit, màximes de 32 a 34 graus, però de nou el més destacable serà l'aixafogó. Amb l'arribada d'alguna tempesta seca al vespre d'aquest dilluns 20 de juliol, podria pujar de manera sobtada la temperatura. El polsim saharià continuarà present i mantindrà la visibilitat empobrida. Mentrestant, la falta de pluja manté la ratxa seca, que ja s'acosta als 50 dies. Així doncs, i ho dèiem amb prudència, la setmana comença amb xafogó intensa, però podria acabar donant-nos una treva al tram final d'aquesta setmana. Un cop d'ull al temps, un abans de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis la temperatura que ens està marcant el termòmetre s'enfila ja fins als 25 graus i mig. La humitat al 62% i la pressió atmosfèrica a 1.000 hectopascals. Són 4 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: La UT, constructora Andaro i Servial, obté la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut d'Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets del Vallès ha proposat adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut d'Escola de Parets a la UT, formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Ara les empreses hauran d'aportar la documentació requerida perquè es pugui formalitzar l'adjudicació definitiva i posteriorment signar el contracte. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, si es compleixen els terminis previstos, les obres podrien començar durant el pròxim mes de setembre. En paral·lel, s'ha publicat la licitació de les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que, juntament amb els de la xarxa d'aigua potable, haurien d'estar acabats a finals del pròxim mes d'agost. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant en aules prefabricades i culmina així una iniciativa impulsada pel govern el 2020 per donar la solució definitiva a aquesta problemàtica.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: I una altra de les entitats destacadíssimes, sobretot a la Festa Major de Parets, és la Colla de Diables de Parets, que ja els hem vist aquest cap de setmana amb l'Eixample amb la Festa, que van tenir la festa dels 30 anys amb els gegants. Avui tenim amb nosaltres el seu president, l'Òscar Pesquera, aquí tenim una altra vegada aquí als estudis. Òscar, què tal? Com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Carles.
0: Benvingut de nou.
1: Gràcies.
0: Aquí als estudis de Rap 107 per parlar de Diables.
1: Doncs sí.
0: Déu-n'hi-do, quins dies porteu, no?
1: Sí, la veritat que portem des de... Bueno, una mica més enllà del juny que no parem, però bueno, ja està, que l'últim sprint, com, i res, i ja està, setmana de Festa Major, estem en setmana de Festa Major, que sempre agafem amb moltes ganes, i aquest any, pues, la veritat que no és menys, venim amb alguna que altra novetat, i bueno, ara en parlem.
0: Ara ens explicaràs. Ja ho sé que han passat uns dies, però què? Quin regust dona els 30 anys de... dels gegants i diables. La festa, la festassa que vau fer, no?
1: Sí, a veure, una mica... Això ve de lluny, fa molts mesos que vam parlar i ens imaginàvem un dia com el que vam tenir, i la veritat que molt contents. Estem profundament contents amb el dia, parlant amb l'Anna i amb el Roger de Gegants.
0: Feia una calor immensa, però la gent hi
1: va anar. Va ser un dia de molta calor, però la gent, bueno, va vindre, al sopar, doncs, que ja van baixar una mica les altes temperatures, pues, érem al voltant de 400 persones sopant a la plaça. Bueno, va ser un dia molt, molt maco, la veritat.
0: Bé, i aquest cap de setmana ja heu fet l'Eixamplem. Com va anar?
1: Sí.
0: Per l'Eixample, en aquest cas.
1: Sí. Aquest cap de setmana ja hem fet l'Eixamplem. És un acte que utilitzem una mica, pues, per començar a entrar... per anar escalfant de cara a la Festa Major que ens ve aquesta setmana, i la veritat que molt bé. Un acte una mica més reduït, més senzill, més familiar, però va anar molt bé.
0: Menys... Bueno, no sé quanta gent éreu.
1: Home, doncs bastanta, sí. Vam sortir gairebé totes les forques infantils, van sortir gairebé totes les forques adultes, més tota la gent que dins de la colla ens dona suport, perquè, bueno, dins de la colla, a part de... Evidentment, les carretilles és el més visual, però a part de les carretilles estan els tabalers que ens acompanyen, i tota la gent que hi ha darrere del correfoc, no a la part visible, però darrere del correfoc, pues, amb els carros, saquers, perquè puguem posar la pirotècnia, etc. Gent que ens va donant aigua durant els correfocs. Pues clar, sense tota aquesta gent, un correfoc no funcionaria.
0: Ara sou aproximadament quanta gent a Diables?
1: Exactament no ho sé, però crec que l'últim cens rondàvem les 140-150 persones, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. Abans la dia estava l'ESO, jo l'altre dia parlant amb l'Anna, deien, no, sí, però és veritat, grallers no teniu a la Colla de Diables, és tabalers només, oi?
1: Sí, la Colla de Diables només tenim tabalers. Grallers, la veritat és que no... Resulta més difícil veure grallers a les
0: Diables,
1: colles,
0: no?
1: De Diables. Sí que és cert que potser sí que es porta més de cara a associacions de bestiari festiu, bèsties, etc. Alguna que altra bèstia sí que està acompanyada de gralles.
0: Però no és normal.
1: En el nostre cas, no.
0: No he tingut mai. Bé, una de les coses importants, abans de parlar ja dels actes, la barra de Festa Major, perquè n'hem parlat amb totes les entitats, menys amb vosaltres, i la barra més antiga
1: és la nostra,
0: és la vostra, està clar.
1: Sí, bueno, nosaltres ens estimem molt aquest espai que tenim a Festa Major.
0: Jo crec que tothom ho coneix.
1: Sí, ens
0: quedem a la barra de Diables.
1: Sí. Bueno, jo crec que s'ha quedat una mica com tradició.
0: Sí.
1: Al final són gairebé 30 anys que estan muntant la barra, i és una tradició que encara nosaltres mantenim, i que la veritat que la colla ens agrada molt. És el nostre espai, també, a part... és un punt de trobada també per la colla, per fer xarxa, per fer lloc, Bueno, estem molt contents, sempre ens agrada molt la barra i, evidentment, tothom és benvingudíssim a la nostra barra, que els acollim sempre amb els braços oberts.
0: Dóna feina, això, per això.
1: Sí, i dóna, i a més, precisament, nosaltres som una entitat que, clar, concentrem tots els actes o una gran part dels actes els concentrem a Festa Major.
0: Clar.
1: Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre els actes de Festa Major i la barra, que la gent sap que són 4 dies de dormir poc i de treballar molt, però per sort la colla ens acompanya i és un extra que ens dona, que ens dona la vida, perquè, bueno, la vida ha pujat molt, tothom ho sap, i bueno, en el nostre cas, pues, exactament igual.
0: Quanta gent porteu a la barra, potser? Sempre hi ha...
1: Bueno, normalment nosaltres funcionem, fem 3 torns, el primer torn amb 4 o 5 persones, i a partir d'aquí, els més torns gent. De més tard, pues, ja els fem de 8 persones, 10 persones, i de moment, pues, la veritat que jo crec que l'esperem amb moltes ganes, esperem veure tothom per la nostra barra, perquè creiem que les barres al final també són espais, pues, de convivència, de veure aquell que no has vist des de fa molt de temps i pues, que generen Festa Major.
0: Què oferiu, perquè la gent ho sàpiga? Jo crec que ja ho sap, a part de les begudes, no?
1: Sí, no, nosaltres només fem begudes.
0: Només
1: perquè...
0: Mai heu pensat de fer menjar?
1: No, no tenim la capacitat ni...
0: Infraestructura
1: ni,
0: i tot.
1: Ni la infraestructura. Segurament si ens hi poséssim,
0: clar,
1: ho faríem, però és això, és el que et deia. Nosaltres som una entitat que potser les altres barraques que hi munten durant aquests dies s'hi dediquen a la barra única i exclusivament perquè no tenen altres activitats, però nosaltres és que concentrem no totes les activitats a Festa Major. Llavors,
0: I a més algunes de nit.
1: Ens coincideix amb la barra i gairebé totes les activitats nostres són de nit. Per tant, moltes vegades inclús se'ns solapen el nostre acte amb l'horari d'obertura a la barra. Llavors, pues, des de... Bueno, mai hem servit, històricament mai hem servit menjar, i ara, doncs, és que no li veiem, no veiem com fer-ho, i per això només oferim beguda.
0: Doncs ja ho sabeu, que hi ha la barra, i ja sabeu on està situada, com sempre, al costat de l'escenari, a la part de baix.
1: Sí, exacte.
0: Anant cap a l'escola de música.
1: Sí, esperem a tothom allà, donar gràcies a la gent que ens ve a donar un cop de mà a muntar la barra i que col·labora amb nosaltres, per poder tindre com tota la infraestructura que necessita un bar, perquè és un curro molt gran, però que jo crec que cap membre de l'entitat, inclús del poble, diria, s'imagina una Festa Major sense la nostra barra.
0: Està clar. 31a edició de la Festa Pere del Diable. I atenció, perquè aquest any 2 edicions. Aquí se us hagi de feina i sou aquí també un dels protagonistes, vosaltres.
1: Sí.
0: Com estan anant els assajos i tot?
1: Sí, ja portem uns setmanes assajant. El dia 1 de juliol vam fer el primer assaig. La setmana passada ens hi vam posar 3 dies i aquesta setmana se'n tornem-hi, que aquesta setmana pràcticament tenim Pere del Diable tots els dies. Entre avui assaig, demà sí que és cert que descansem, però res, dimecres ja va el general i dijous ja això ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment... Aquest any vam decidir tirar 2 passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
0: Molta més feina, però ho feu amb
1: sí,
0: ganes, no?
1: Sí, és molta més feina, implica anar a dormir un dia més tard que habitualment, perquè ja l'assaig general ja no és el dijous, és el dimecres, però bueno, és un esforç que vam demanar jo particularment a la colla i a les colles, ho van rebre amb els braços oberts, I no sé quina continuïtat tindrà això, però de moment aquest any segur, i farem els dos passes, i de cara a altres anys pues, suposo que ens haurem de reunir i a veure com ho veiem.
0: Com ho veieu. Però de moment, aquest dijous i aquest divendres, llegenda de pedra, festa de la pedra del diable a la plaça de la Vila.
1: Sí, al final és la nostra llegenda, és un acte que és molt maco, que està molt treballat, i a nosaltres ens encanta ser-hi.
0: A més, sereu protagonistes del pregó aquest any, el divendres a les 7
1: sí,
0: de la tarda.
1: Sí, sí, sí, és
0: amb
1: cert.
0: Amb els gegants.
1: No puc avançar gaire del pregó, la veritat.
0: No,
1: però sí.
0: Sorpreses.
1: Sí, crec que l'últim pregó que vam donar fa just ara 10 anys, pels nostres 20, doncs, pues, bueno, sempre fa especial il·lusió que la teva entitat pues, doni el pregó de festa major i se'ns doni aquest plaer.
0: No pots avançar res, però què diries? Que no ens ho perdem, no?
1: No, sí, sí, convidem a tothom. Al final, el pregó és l'inici de festa major. Contra més gent hi hagi al carrer, doncs molt millor. I al final, la festa major és això, és estar al carrer, parlar, xerrar, trobar-se vells coneguts, no sé. Animem a tothom a sortir al carrer durant aquests dies, i a part, pues, evidentment, tirarem sempre com la tronada de l'inici de festa major.
0: Aquí, després del pregó.
1: Jo
0: la recordo sempre, perquè jo l'estic retransmetent per ràdio, i ja és un moment que ja deixo de parlar.
1: Sí,
0: és
1: clar.
0: Un moment que durant uns instants s'ha de callar, ja.
1: Sí, sí, sí. Has de callar, escoltes, i després aplaudeixes.
0: La tronada és important, eh?
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: La tronada de festa major, que és tot just després. Bé, després una altra vegada a l'agenda de la Pedra del Diable, i anem, si et sembla, ja dissabte, al saltament de botigues a les 10.
1: Sí, serà una festa major de dormir poc, però bueno, és això. Nosaltres divendres, pues, segon passe a la pedra, quan acabem anirem al bar, i res, i de ben entrar al matí...
0: Que tingueu molta feina, perquè nosaltres fem la festa de la Ràdio el divendres.
1: Ho sé, ho he vist. Home, va sortir molt bé l'any passat.
0: Per això, que jo crec que tindreu feina.
1: Sí, home, sí. I això...
0: Doncs, clar, però l'endemà dissabte heu d'estar amb teu.
1: I el dissabte, primeríssima hora, doncs fem el tradicional assaltament de botigues, que la veritat que no em canso de repetir que estem infinitament agraïts a tots els comerços perquè ens donen la vida, ens fan un cop de mà sempre que se'ls necessita. És una passada com es volquen també, i també fan festa major. I res, farem el tradicional assaltament de botigues, que els nens s'ho passen increïble, traiem el Rusty, els tabalers van despertant a la gent al matí, o sigui, és un acte que bueno, a la gent li agrada prou.
0: Assaltament de botigues, per la gent que no ho sàpiga, de què es tracta?
1: Bueno, és, al final el que fem és simulem el que ve a ser un petit assaltament, entre cometes. Llavors, pues, arribem amb...
0: Botigues ja prèviament pactades?
1: Amb botigues prèviament pactades.
0: Moltes?
1: Déu-n'hi-do. Des de ja fa uns anys vam ampliar... abans només es feia el poble, i des d'allà fa bastants anys es va ampliar també l'Eixample.
0: Ah, sí, aneu també a l'Eixample.
1: Llavors, pues, ens dividim i venen uns quants a l'Eixample i uns quants al poble, i res, crec que entre poble i Eixample en total són gairebé 80-90 botigues, déu-n'hi-do.
0: I allò us dona menjar, beure...
1: Sí, i bueno, bàsicament simulem un assaltament, sí. Amb el botiguer es llegeixen uns versots amb un diable que simula que, pues, aquest assaltament, i al final això sí, acabem com amics, i el botiguer ens dona, pues, això, algú de menjar, beguda, una mica, pues, per poder subsistir aquests dies també. I després nosaltres els entreguem una rajola d'obsequi de festa major a totes les botigues en agraïment a la tasca que fan, i al final, pues, animem tots a comprar el comerç local que els pobres no els hi posen fàcil, tampoc.
0: No, és un bon rotllo, home, això, home,
1: sí, sí,
0: tenir
1: sí,
0: les botigues, i tenir en compte també el comerç local. No?
1: És molt xulo, sí.
0: Bé, el mateix dissabte, què destacaries més?
1: Sí, pues res, anem a dissabte i aquesta, és una, ja... aquesta és una de les novetats.
0: Sí, canvi.
1: Canvi de dia.
0: Com és això?
1: Bueno, nosaltres sempre que acaba Festa Major i tanquem Festa Major...
0: Sí, perquè, perdona, la Meravella ja em deia sempre, ostres, no, no, nosaltres sempre fem la parada perquè després ve tot el tema dels diables, que jo hem de parar i després tornem a reiniciar. Aquest any, dilluns, doncs no ho tindrem, sinó que és dissabte.
1: Sí, bueno, al final nosaltres sempre fem valoració de Festa Major i aquest any, pues, a més, com l'any passat eren els 30 anys de l'edició de Pere el Diable, ens vam reunir pues, amb l'Ajuntament, i ens vam reunir amb gegants, etc, una mica, molt, bueno, fa molt de temps ja, crec, diria que seria octubre, setembre, octubre, i una mica, bueno, pues, al final, Parets és un poble culturalment molt ric, tothom té moltes ganes que fer, a fer coses, i cada any gairebé hi ha novetats, sempre hi ha alguna entitat que afegeix algun acte o un acte pues, s'allarga més, etc. Llavors, pues, aquestes coses s'han d'anar ajustant una mica i, bàsicament, pues, això, l'any passat vam fer el correfoc, van ser els focs, i el toc a plegar, que habitualment durava un tempo, pues, el van allargar, i llavors pues, l'Orquestra Meravella va començar molt tard, i bueno, una mica pues, entre tots vam moure fitxes, a veure com podíem solventar-ho. Nosaltres també ja feia molt de temps que li donàvem voltes a veure si podíem canviar el correfoc a dissabte.
0: Perquè és el dia fort, no, també?
1: Bueno, sí, intuïm que és el dia fort, que ve més gent, també. I, bueno, és una cosa que des que ja vam canviar de recorregut li donàvem voltes al cap d'intentar que el nostre correfoc, pues, en comptes de fer dilluns, fos dissabte. Mai ho havíem posat sobre la taula, de fet és una cosa que ens ha vingut una mica inesperada perquè tampoc ben... però bueno, volíem fer la prova també i a veure com surt. Molta gent em diu pel carrer, uai, és una llàstima perquè hòstia, el correfoc era el tancament de Festa Major.
0: Yeah.
1: Sí, és cert i quedava tot com molt ben lligat, no? També al final... pues, tenies el correfoc acabaves el dilluns, o sigui, començaves com el correfoc el dilluns, acabaves amb el castell de foc, no sé, però és una cosa que havíem de provar. La veritat que li anàvem donant voltes des de fa molt temps. Creiem que ens pot funcionar molt bé, també, pues, bueno, al final baixa molta gent també de lluny a veure'ns pel nostre correfoc i ja veiem sudaderes d'altres colles de molt lluny aquí a Parets, sent dilluns, pues,
0: també
1: ens feia il·lusió imaginar-nos a veure com seria un correfoc dissabte. Pues, bueno, aquest any ho veurem.
0: Home, jo crec que ha d'anar bé, no?
1: Sí, sí, sí, esperem que sí, la veritat.
0: Jo crec que sí.
1: Sí, nosaltres tenim moltes ganes i també aquesta incertesa, nervis, etc, per veure com surt.
0: Primer la baixada infernal i Versots, allà repartiu per tothom, oi?
1: Sí, primer comencem amb la baixada infernal, després fem pues, els tradicionals Versots.
0: Estan bé, home.
1: Bueno, al final és una crítica de manera satírica del que passa tant a Parets com al món, com a la societat, com a tot arreu, i al final, pues, bueno, també està bé una mica, si piquen una mica, pues ja està bé, també, és la gràcia de tot plegat. Evidentment...
0: Ho feu des del bon rotllo sempre.
1: Ho fem des del bon rotllo, sense perquè ningú s'ofengui, etc. Però han de picar una mica, si no serien Versots.
0: Està clar.
1: I res, aquest any sí que és cert que... a nivell de, bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havíem perdut una mica el que és el bateig dels nous diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixada infernal, i abans que comenci el correfoc pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte pues, prou xulo, i res, són... 3 minuts de bateig dels nous diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més bueno, més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica o l'escenari on es fan els barsots, que ara tot una mica ha plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
0: El correfoc, però no el feu?
1: El correfoc mateix recorregut que sempre. La veritat que la gent que li agrada el món del foc, que li és un recorregut que és molt xulo. És cert que evidentment, pues,
0: jo ho dic pel tema de la calor, pues, i de l'això, i, pues, i del perill d'incendis. Us han recomanat algun lloc o algun lloc o no?
1: No, mira, nosaltres el que... Bueno, seguim el recorregut de sempre. Sí que és cert que, pues, hi ha uns punts claus que, pues, ja tenim marcats, per,
0: que heu d'anar en compte.
1: Que hem d'anar en compte. Prenem totes les mesures de seguretat possible. El que creiem que no funciona sempre, ens reunim amb l'Ajuntament per intentar que aquestes coses funcionin. M'ho invento. Bueno, pues, si s'ha de regar, pues reguem tot el recorregut abans de començar. Intentem, bueno, repartim cartrons a tot el veïnat perquè tapi les seves portes, les seves finestres, absolutament tot el recorregut. Bueno, també demanem una mica aquesta col·laboració de la ciutadania, una mica, pues, per poder portar a terme el correfoc. Però bueno, ja el tenim estudiat, el correfoc, i en principi no ha d'haver-hi cap incidència.
0: Allà estareu tots, o pràcticament tots, tota la colla, eh?
1: Sí, és el correfoc adult. És el correfoc que tothom té ganes de sortir amb la seva forca, a cremar, a festa major, és xulo.
0: I esteu sols, eh? No, aquí no feu convidades, no?
1: No, estem sols. Vam fer convidades pels 30 anys, feia molt de temps que no venien colles convidades, pels 30 anys sí que vam fer convidades. Festa major estem sols. Sí.
0: Ja en sou prous per fer gresca, està clar.
1: Sí. Bueno, al final també...
0: Quant dura, més o menys?
1: Al voltant d'hora i quart, hora i mitja. L'any passat sí que és veritat que ens acompanyaven els gegants, sempre amb el Lluci i el Vitro, però aquest any el mateix. Com hem mogut tots una mica fitxes, és impossible arribar a tot i no podem coincidir.
0: Val. Doncs el correfoc, no, prepareu-vos, sortiu des del carrer Barcelona, oi?
1: Sí, sempre, carrer Barcelona, Ferrer i Guàrdia, carrer Major.
0: Sí.
1: I després Joaquim Guasch i la Cruïlla. Jo no et faig dir tots els
0: carrers que tu et lies amb els carrers. Sí. Jo també em lio amb els carrers. Em lio. Però són tots els carrers de sempre del barri antic. Bueno, i de fet a les 12 el rellotge de Parets també interveniu.
1: No.
0: No, aquest no?
1: No, aquí va haver un d'això.
0: Val, m'estranya, perquè ho diu a
1: la... Sí. La intenció era intervenir, però és que no podeu. No donàvem, estàvem just amb el correfoc, que havíem de perdre persones.
0: Val, però, no. I estar-ho només als gegants, en aquest cas. Perfecte. Bé, diumenge li toquen els més petits, no?
1: Sí, però abans tenim una altra novetat, que és que la nit de dissabte a diumenge fem el despertafoc.
0: Ah, sí, tens
1: raó. Que és un acte nou, que a veure com funciona.
0: A les 5 i mitja?
1: A les 5 i mitja, o sigui, tot just quan tanqui el parc de la Linera, nosaltres sortirem des del parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica.
0: Sí?
1: Aquell carrer. Seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça de la Vila. I és una mica, bueno, anirem amb un cercavila, correfoc, amb les carretilles. Era una mica, a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi, pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
0: Això pot ser maco, no?
1: Pot ser...
0: També amb foc, eh?
1: Sí, és una despertada, pot ser maco, és cert, veurem com funciona.
0: Veurem, perquè aquelles hores de la nit...
1: Sí, hem d'anar amb compte.
0: Perquè hi haurà algú més de content, està clar.
1: Sí, nosaltres tenim moltes ganes, això és cert, i a veure com funciona.
0: Fareu un recorregut llarg?
1: No, gens. Sortirem de la Linera, des del nostre bar.
0: Des del vostre bar.
1: Des del nostre bar, sense cremar.
0: Sereu uns quants?
1: Sí, Déu-n'hi-do. Sense cremar, sortirem del parc, amb unes bengales una mica, pues, també per ajudar a buidar una mica el que és el parc, I a partir d'aquí, quan arribem a la porta de la Linera, pues començarà aquest cercavila i refarem carrer La Fàbrica tot recte fins a la plaça La Vila.
0: Molt bé.
1: O sigui, és curtet, no serà un acte tampoc gaire llarg, però bueno, al final és una mica l'excusa com per acabar la nit, esmorzar tots junts, que algú, a més d'un li anirà bé menjar, sí, alguna cosa, i ja està.
0: Recordeu que això és al final de la secció musical del DJ Marc Cra, doncs després de la música, el Despertafoc, cap a 4:45 del matí.
1: Exacte.
0: Allà estarà. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, per
0: serà
1: això t'ho dic.
0: Hores poc dormir, eh?
1: Ja t'ho he dit que dormirem poc, però bueno.
0: És el que toca, no?
1: És el que toca, són 4 dies l'any.
0: Diumenge 26, Correfoc dels Dracs i Diablets, no? És el dia?
1: Sí, sí, sí. Diumenge 26, Correfoc Infantil, mateix recorregut de sempre, pel Raval, sortir a Sant Antoni i Avinguda Catalunya. I res, aquí sí que no hi ha novetats. El diumenge els nens tenen el seu dia per ells i és un dia que s'ho passen increïblement bé, és el seu correfoc i és el seu dia.
0: Dilluns descansar, excepte la barra de bar, descansar?
1: No. Dilluns, a part de la barra, tenim el toc a plegar. Participem al toc a plegar amb els gegants.
0: També participeu, vale, perquè no apareix a la...
1: I ens veureu al toc a plegar amb els gegants.
0: Fantàstic.
1: I res, això, com creixia una mica més de tempo, pues, també la nostra participació creix una mica més del que havia sigut anteriorment. I res, i ja, pues, quan acabi el toc a plegar... A plegar i a cap al bar.
0: I a descansar.
1: Que encara no haurem plegat del tot.
0: No, clar, perquè després hi ha el Cochambre i tota la,
1: sí, ja,
0: tota pues, la pesca.
1: Hi ha el concert de Cochambre i res, farem les últimes hores de bar i les últimes hores de festa major.
0: I descansar.
1: I a descansar. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Òscar,
1: sí.
0: La feina que us ho gira, però sort que sou una colla molt grossa.
1: Sí, sí, la veritat és que... agrair a la colla, perquè sense ells, al final, bueno, ja has vist, tenim una festa major de no descansar, de no dormir,
0: de molta participació de les entitats.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, de totes les entitats de cultura popular, i a més, nosaltres, pues, evidentment, amb una oferta molt, molt gran d'activitats, però bueno, al final nosaltres entenem que són 4 dies l'any, que la gent ha de sortir al carrer, la colla... per sort, ens acompanya en tot el que fem i sense ells, res del que fem, ho podríem estar fent, perquè realment són el pilar de l'entitat. La colla la fa la gent, no la fan ni els que estan a les juntes ni ningú. O sigui, les colles les fan la gent i les fa el poble. Per tant, gràcies a la meva colla per seguir-nos, per anar fins al final i a veure, acabarem molt cansats, això segur, però segur que seran 4 dies, gairebé 5, molt, molt grans.
0: L'altre dia vaig parlar amb membres de gegants i em deien que des de feia molt de temps, que aquests últims anys hi ha molt bon rotllo amb vosaltres, amb els Diables, cosa que potser no havia passat tant en altres èpoques.
1: Sí, a veure, jo ara... soc jove i tampoc sé molt bé quines històries tindrien al passat, però al final, no sé... Crec que des d'allà fa temps...
0: No dic que hi haguessin problemes,
1: sí,
0: però,
1: sí,
0: però
1: no.
0: Sí que ara una unió més per fer coses junts. Sí,
1: sí, sí, i no, i al final la meva junta i jo entenem que al final nosaltres som una entitat, però és que hi ha moltes més i ens hem d'ajudar amb el que necessitem. També bueno, això,
0: amb manyacs, amb gitanes...
1: Ha nascut la xarxa,
0: sí,
1: ara.
0: Sí.
1: Al final crec que hem d'anar tots... Si fa o no fa una, tothom amb la seva activitat, però tenim la sort, pues, que a nivell cultural ara mateix, pues, Parets, pues, està prou fort i ara està en un moment que la gent té moltes ganes de fer coses, doncs, collons, per què hem d'anar separats? Evidentment, cadascú té la seva activitat i cadascú... Però en tot el que ens puguem ajudar, pues, a nosaltres, com a mínim, sempre ens tindran.
0: No, jo dic que sempre és molt important tots aquests grups, el Doctor Prats, Flash Ice Cream, els Apache, els Cochambre, però qui sosteneu la Festa Major de Parets, veritablement sou les entitats.
1: Bueno, al final és el poble que estimem, no? I per això estem aquí, pues, també pues, tenim una funció, que és dinamitzar per una mica el poble i ho fem amb ganes i de gust.
0: Doncs, Òscar, et desitjo molt bona festa major, que us vagi molt bé els diables, que descansareu poc, però segur que ens ho passarem bé tots plegats. Primer, ja amb tema de la llegenda de Pedra del Diable, amb les, suposo que acabar de perfilar els assajos.
1: Sí, res, queda a l'assaig d'avui i el de dimecres.
0: Com sempre, que vagi tot molt bé i felicitats per tot.
1: Moltes gràcies, Carles. Fins bona festa major.
0: Adéu.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Avui a RAC Matí volem parlar de llibres dins de la nostra secció de recomanació literària. Avui tenim un llibre molt interessant i tenim, com no, a la seva autora. Als nostres estudis tenim avui a l'Esther Giró-Tàpia. Benvinguda a RAC 107, Esther.
2: Moltes gràcies.
1: La tenim avui als nostres estudis, com dèiem, perquè volem parlar amb ella del seu llibre, de la seva primera publicació, Quan el silenci no arriba. És una autopublicació, tot i que està sota el segell de l'editorial Letra Minúscula, és així?
2: Sí, correcte.
1: Fa poquet que es va editar, va ser el 2 de juny, o sigui, res, és bé, aquest fill teu, nou fill teu, que vas publicar el 2 de juny de 2026, 80 pàgines aproximadament, de lectura sobre una història, doncs, no fictícia, no parlem de novel·la, sinó que parlem de fets reals. Avui en el nostre espai parlem d'un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, potser la més fràgil i la més humana, del que pot ser la maternitat, que té moltes cares. Doncs aquesta és una d'elles i potser una d'aquelles que dèiem més dura. Esther, per començar, perquè ens parlis una miqueta del teu llibre, què et va portar a escriure aquesta història?
2: Doncs la veritat és que simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Uh-huh. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo.
1: Uh-huh. És, doncs, potser una necessitat, com deies, personal, no? Una urgència emocional, una manera de plasmar tot allò que tu sents i que si no ho escrius potser es queda en l'oblit, no?
2: Sí, per mi va ser totalment terapèutic.
1: Uh-huh. Molt bé. Hi havia voluntat, també, m'imagino, de trencar un tabú sobre un tema que és el fil conductor d'aquest llibre, no?
2: Bé, de fet és que al final, com que hi ha coses que no pots parlar amb ningú, doncs l'única opció que tens és parlar-les amb tu mateixa, no? I suposo que va néixer d'aquí, no? Sí que hi ha altres vies en què pots parlar, però jo crec que al final hi ha coses molt, molt personals que sols pots compartir amb tu, no? Perquè fins i tot de cara en fora serien lletges, no? Segons què pensaria la gent, no? Si diguessis segons quines coses.
1: Uh-huh. Quan el silenci no arriba, perquè la gent sàpiga una miqueta més de què parla el llibre sense desvetllar molt, perquè ens interessaria, lògicament, que el tinguessin cadascú a les seves mans, llegissin i fessin la seva pròpia lectura. De què parla?
2: Bé, doncs parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre, des de petita, i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil, i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generant comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Uh-huh. En un dels teus capítols del llibre, no? La llàstima aliena, precisament al que feia referència, no? Que una malaltia, doncs, visual, físicament parlant, doncs, genera no, desperta aquest clar, com podríem dir-li, compassió o respecte per veure que una persona està patint, perquè ho veus, no? Si té un braç trencat o si té un mal al cap o el que sigui, no? Però quan és una malaltia que no es veu, doncs ja aquí canvia la situació, fins i tot prejutgen o fins i tot la culpable, lògicament, com sempre, no? La mare, no?
2: Sí, efectivament, sempre ho dic, no? Que jo m'he trobat situacions molt inverossímils, no? Tu veus un nen en cadira de rodes, un nen amb càncer, i tothom se'l mira amb uns ulls de compassió i tothom pensa en el pare i pensa, ostres, aquest pare tota la vida haurà de pensar, no? com aquest nen, no?, quedarà en aquest món quan ell no hi sigui, amb les malalties mentals. Això no passa, no? Els nens són maleducats, els pares els hem maleducat, no? És tot un tema diferent i no es viu de la mateixa manera.
1: Uh-huh. Està clar que tothom quan vol ser pare o mare ho té molt clar, té els seus paràmetres de com ha de ser el millor pare o la millor mare, ho intenten lògicament, entre tots ho intentem, i quan veus la situació d'altres famílies, no, dius, ui, aquest nen tan mal educat, el que deies, no, Esther? Ui, això és culpa dels pares, com l'hauran criat, que li hauran consentit de tot. A mi això, que això no em passarà mai a la vida.
2: Exacte, i això és el que habitualment estem sotmesos, no? A mi em recorda molt, per no criminalitzar-ho de la mateixa manera, no?, quan ets mare novella, no?, i comences a donar el pit i no saps molt bé com es fa, no?, la sogra opina, la mare opina, l'amiga opina, tothom et diu, no dormes amb el nen, no dormes amb el nen, menjat triturat, menjat... No? I al final t'has de trobar la fórmula que a tu et funciona, no? I jo tenia una amiga que deia, pues jo he fet l'estivill, i l'altra deia, doncs jo no he fet l'estivill, però jo sols vull dormir a la nit. Al final, si el meu fill dorm amb mi... Ja està, no?
1: Ja està, ja descanso.
2: Ja descanso, no? Doncs al final és això, la fórmula l'ha de trobar cadascú des de la seva realitat. Llavors és molt fàcil jutjar, és molt fàcil opinar, és molt fàcil creure que tens la fórmula i amb què ha fallat l'altre, però si no coneixes la realitat del problema no ho pots fer. A mi se m'ha jutjat per ser divorciada, per ser dona, per ser tova, no? I al final tot té un perquè i un motiu.
1: No, clar, i cadascú viu la seva situació des de dintre, que des de fora és molt fàcil jutjar tot. Ja no només estem parlant d'aquesta situació, sinó de la resta, no? Perquè aquella persona actua d'una manera o d'una altra sense saber ben bé l'arrel de la situació, no? En el teu llibre parles del silenci com un element central. Quin tipus de silencis creus que encara existeixen en la maternitat?
2: Ui, n'hi ha molts. Clar, quan jo parlo del meu silenci... fa referència a la meva pau interior, no? Jo em refereixo a quan jo puc estar tranquil·la, no?, i desconnectar realment de tot, però hi ha molt silenci respecte a la maternitat. Jo crec que el 90% de les persones expliquem les coses bones de la maternitat, no? Expliquem els fills fantàstics que tenim, que el 90% de les vegades és veritat, però no expliquem segons quines coses, no? Uh-huh. I crec que hi ha molt tabú amb moltíssimes de les coses que passen en els nostres fills en general.
1: Ara potser s'escolta més que no pas anys enrere, que era impossible dir, perquè la societat no acceptava, no?, que una dona, no?, que diu, jo si tornés a néixer no tindria fills. Buf, aquí ja estem parlant de criminalitzar aquella dona, però tindrà els seus perquès, no? O perquè el meu fill ha sortit així no és culpa meva, sinó és de la societat. Tots tenim culpa de com va la vida avui en dia, però no ens hem de culpabilitzar del 100% perquè estem parlant d'una persona. Una persona que té els seus propis sentiments, les seves pròpies pors interiors. Tot això, com a mare, no ho podem dominar, no?
2: No, és una cosa que toca i ja està. No, a vegades... sempre pensem, no?, que la vida hi ha coses que nosaltres ens guanyem, no? Pues estudies, no sé, fas unes oposicions, tu treballes per la teva feina, no? Però després hi ha moltes coses que a vegades és la sort, és l'oportunitat, és estar al lloc en què toca, quan toca i quan apareix, i això és igual, el fill tens el que tens, ja està, no? Sempre dic que és un procés meravellós, tu quedes embarassada i allò es multiplica, es creix i tu no tens cap domini sobre allò. És una cosa màgica que passa i a partir d'aquí has d'acceptar el que vingui, no? Tu simplement ets un recipient que cuida allò de la millor manera possible, però el que passa allà dintre no és cosa teva, no? No ho pots controlar. I has d'aprendre a viure això i surfejar en cada moment en funció del que toqui.
1: I estic convençuda que, per exemple, un dels fragments durs que hi ha en el llibre de l'Esther Giró, que diu, i aquí és on més dol, quan aquell algú és el teu fill, el que porta tota aquesta situació de la que estem parlant, no? Un fill que estimes, però que massa sovint no t'agrada. Dubto que no hi hagi ningú, cap mare, que en algun moment em digui això. Però si ho dius en veu alta...
2: Està molt malament.
1: Està malament, no?
2: Sí, clar. Si ho dius en veu alta, estàs molt malament. Si tu dius estàs cansada del teu fill, si tu dius m'agradaria que el meu fill fos així, si tu dius el meu fill fa coses que m'esgota, o tu ets conscient que el teu fill fa coses que no t'agrada, que no hauria de fer i que tu mai acceptaries, la gent et pregunta que per què les acceptes. Uh-huh. No? I llavors és quan la gent comença a explicar-te i a donar-te tots els consells del món des del seu àmbit de família normativa, no? I de família fàcil, no? I no és el teu cas, no? Es pensen que tu tot allò ja no ho has provat, evidentment. ho has provat tot i segurament moltes més coses de les que se'ls hagi pogut ocórrer, no?
1: Et consideres valenta?
2: No, em considero supervivent. Em considero supervivent.
1: Ai, però sobretot un llibre, doncs, que com dèiem, no, s'allunya de la maternitat idealitzada. No estem parlant de novel·la, recordeu, que perquè cadascú té la seva experiència i l'Esther ha escrit lo seu. Ha sigut com un diari terapèutic per ella, que estic convençuda que hi haurà moltes mares i famílies, no només mares, sinó famílies en conjunt, mares, pares, que els hi servirà moltíssim, no? Jo el considero un llibre cru i honest a la vegada, És un d'aquells llibres que jo li deia a l'Esther, és que me l'he tornat a rellegir perquè no em volia deixar res i sembla que no soc l'única que li ha passat això, no?
2: No, jo, una de les coses que he d'agrair a aquest llibre ha sigut la sensació un cop et quedes despullada, no? Perquè de fet hi ha molta gent que sap la situació, però en el moment en què tu li dones això a la publicació és com que quedes totalment exposat públicament, no? És que arrel la gent que l'ha llegit, que suposo que l'han llegit per amistat, perquè en si no sóc una, és la meva primera escritura i segurament l'última, no? Perquè no hi haurà res que m'hagi mogut com això, com per escriure, no? És que tothom té una cosa d'aquestes a l'armari, no? I aleshores ha vingut a veure molta gent, des de gent que m'ha dit, ostres, jo m'he sentit, jo potser no ho he tingut de mare a filla, però ho he tingut de filla a mare, no? O de germà, o el meu tiet, o el meu cosí, o el meu, no? Tothom, o sigui, hi ha hagut una gran quantitat de gent que ha vingut a explicar-me la seva història, no? Companys de feina amb les que feia moltíssims anys que treballava i que no sabia això perquè tampoc n'havien parlat, no? Perquè també els feia vergonya o perquè, bueno, no havia sortit amb un cafè o no era el moment, no? I és una cosa que al final dius, bé, independentment de l'etiqueta, perquè no desvelo mai en el llibre el què, no perquè no vulgui, sinó simplement perquè penso que pot servir per qualsevol situació, pues tota la gent que ha vingut m'ha vingut amb etiquetes diferents. De fet, amb cap coincideixo d'etiqueta, no? Però tots tenen històries similars.
1: I tot i el patiment viscut i que segueixes vivint, perquè no és una cosa que té principi i final, sinó que té continuïtat i potser hi ha etapes més bones, més dolentes, s'anirà arreglant, esperem que sí. Però això, el patiment, el segueixes vivint, segueixes donant les gràcies. Perquè agraeixes que gràcies a la teva dolenta experiència, per dir-ho així, no? Una miqueta entre cometes, si pots ajudar alguna família amb la teva experiència i amb el que tu has viscut, doncs això ja et dona a part que donar les gràcies, no?
2: Clar, evidentment. Jo crec que aquestes coses al final et fan ser millor persona, no? I o veure altres realitats d'una altra manera, no? Jo tinc una feina actualment, jo soc docent, llavors veig molts nens en situacions... És igual l'etiqueta, no? Però amb pares desesperats, mares desesperades, ells que no saben molt bé on són, i jo havia estat molt, molt crítica amb això, molt.
1: Clar, perquè tu has estat a l'altra banda, sense encara patir aquesta situació. Has estat aquelles mares que han dit, doncs doni-do com l'hauràs criat el teu fill,
2: sí,
1: o teva
2: totalment.
1: Filla, no? Què hauràs fet? I veus la família i no et quadra, no?, que el nen sigui d'aquesta manera, no? Perquè sempre pensem en situacions crítiques o difícils, en famílies desestructurades,
2: exacte.
1: I no és així.
2: I no és així. No és així. De fet... jo rebo moltíssimes famílies amb situacions múltiples i, clar, la meva mirada és totalment diferent i moltes vegades ajuda molt quan ells diuen és que ja et descriuen tota la situació i dic, tranquil, jo també. No? I la conversa aleshores comença d'una altra manera,
1: clar.
2: No? Perquè ja és com, va, les dues partint d'aquest punt de partida, no? Jo tinc aquí una feina, en aquest cas, doncs, disciplinària, ha passat una cosa que hem d'arreglar, què tal... però no des de culpabilitzar-te, no des de culpabilitzar-lo més, sinó anem a mirar què és el millor per tots, no? I com t'acompanyem en aquest procés, que és una cosa que habitualment l'únic que rep sempre són mesures disciplinàries, que les entens, perquè evidentment toquen, però que s'obliden totalment del que hi ha darrere.
1: Ho estàs parlant, no?, el tema docent i la dificultat amb la que us trobeu també els docents amb aquestes situacions, amb aquestes etiquetes de les malalties mentals, no?, lo difícil que ho teniu, ja no només per donar classe, en el seu cas, però també per als grups extra nombrosos de nois, infants, joves, adolescents, l'etapa que sigui, i lo complicat que ho teniu per poder gestionar que hi hagi només un, parlo de només un, en un grup, no?
2: Bueno, tenim una llei d'inclusió que té molta feina per fer, sense voler entrar en temes polítics, no? Però sí que és cert que suposo també perquè les coses es diagnostiquen abans, es treballen abans, no? Hi ha tota una feina prèvia que abans no es feia i perquè ara hi ha molt interès, que defensa totalment, en que s'ha d'acompanyar els nanos a acabar i a fer el seu recorregut i, per tant, has d'intentar disminuir totalment l'abandonament escolar i això passa per intentar-los donar la resposta que necessiten, no? Però ens manquen eines, ens manquen moltes, moltes eines als docents, moltíssims.
1: Experiències com la teva esperem que serveixin, no?, per tenir aquestes eines, per saber cap a on s'ha d'anar, perquè potser és el que dèiem tota l'estona, no? Si no vius la situació, potser no saps com s'ha de resoldre, no? Si ho veus des de fora, et perds.
2: Sí, totalment. Va bé saber què tens per saber a què tenir-te, no? El que passa és que, bueno, és el que dic sempre, no? Si tens un nen en cadira de rodes, pues tens molt clar que no visualitzes doncs potser tot el que impliqui caminar o pots fer d'una altra manera, no? Però quan no veus res físicament que t'impedeixi fer res, per tu tot el que estàs veient són coses que no acabes d'entendre, no? I que no saps ubicar. I llavors per això és important que algú t'aturi i et digui això passa per això, no? I llavors les teves expectatives es refan en funció d'allò que t'han dit, que no vol dir que sigui fàcil ni que sigui tan senzill com anar fent xecs amb una llista, no? De uh-huh. coses que passaran, però perquè evidentment els nens es fan grans, tenen voluntat pròpia i tu pots dir una cosa i es poden fer el que els sembli oportú, no? I per tant doncs has d'anar trampejant aquesta situació una mica com pots, però està bé fer-ho des del coneixement del que hi ha realment.
1: T'has trobat amb bons o bones professionals al llarg d'aquesta etapa i ja no només parlo del fill, sinó parlo de tu també, els pares com a...
2: M'he trobat de tot. Més que no, que sí. Val? Sobretot, bueno, la cosa canvia quan expliques una mica el que hi ha, no? Mentre tu no verbalitzes el que hi ha, hi ha una gran incomprensió. El moment en què tu verbalitzes, ja hi ha un altre tipus de mirada, no? El que passa és que no crec tampoc que haguem de portar una pancarta indicant què passa, no? Perquè la gent et miri amb uns altres ulls, no? Estaria bé que la gent simplement ajudés o no jutgés, n'hi hauria prou amb això, saps? Vull dir, tampoc demanes ajuda, demanes simplement molts cops que no se criminalitzi.
1: Uh-huh. Esther, escriure amb tanta honestedat em va ser, m'imagino, un procés difícil, no? O alliberador, bueno, ja ho has dit, no? Alliberador ha estat, però difícil, m'imagino que sí, posar paraules al que sents i posar les paraules correctes en un tema com és aquest de les malalties mentals costa, no?
2: Sí, és complicat. Hi ha hagut moments de... La veritat és que va sortir tot molt ràpid, amb el sentit de que, bueno, és una cosa que faig habitualment per relaxar-me, escriure, i llavors pues, va sortir molt, molt ràpid tot, i sí que en el moment en què vam decidir que, bueno, que podíem intentar publicar-lo, aleshores sí que hi ha hagut tot un procés d'intentar-lo fer maco, d'endreçar-lo, de posar capítols, no?, d'acabar de polir paraules que s'entenguessin millor o tal, i això ha sigut un procés molt més llarg, i jo crec que en aquest temps també ets conscient una mica del que realment estàs fent, no? Perquè deixa de ser una reflexió, sinó una cosa que vols que sigui pública, i també mesures molt més què dius i com, però he intentat realment no tocar massa de l'essència inicial. La gent que ha llegit el borrador del final, realment no hi ha massa canvi.
1: Uh-huh. El llibre demana una lectura amb el cor obert, sobretot amb una predisposició del que anem a llegir o el que tenim entre les mans, no? Què esperes que el lector s'endugui d'aquesta lectura?
2: Buf, no.
1: O què t'agradaria? Tot i que no ha sigut el teu objectiu, lògicament.
2: No.
1: Però què t'agradaria una vegada ja has escrit i una vegada ja has tingut reaccions de lectors, perquè hauràs sí. tingut unes quantes, no?
2: Sí, sí. Moltes, i la veritat, que et dic, molt, molt, molt boniques en general, no? Perquè, bueno, hi ha un sector de gent que llegeix i saps que són amics, coneguts, i per tant, doncs, ja esperes que la crítica no sigui despiadada, no? I sigui en part comprensiva, però després he llegit molta gent anònima que no conec de res, llavors la resposta d'aquesta gent per mi té un tarannà especial, no? Perquè no posen cares a la història, ni posen noms, ni posen cognoms, sinó que simplement llegeixen la història, no? Bueno, m'agradaria que la gent es sensibilitzés una miqueta més. Saps? És allò que la gent pensés dues vegades abans de parlar. Crec que seria una cosa important.
1: Que a vegades costa això, sí. És més l'impuls de parlar que de reflexionar o pensar abans de deixar anar...
2: Segons què.
1: Sí. Alguna de grossa, no? Parlem una miqueta també del llibre, no? De l'estructura del llibre. Al principi del llibre fas de diferents agraïments i un d'ells li fas a la teva il·lustradora, que és la que, d'unidor, les imatges... La de la portada és molt maca. Bueno, totes són maques, A veure, no me malinterpretis. Però sí que és en color i tal, però les restes, lògicament, no podien ser en color. Havien de ser... doncs ben bé el que tu senties, no? En cada capítol.
2: Sí, de fet n'hi havia un parell que eren en color, però finalment per error es van fer en blanc i negre. Però sí, bueno, va ser molt curiós el procés perquè li vam demanar a la Laura, que és una companya meva de feina, que per mi és una persona tremendament sensible i amb un gran talent i que li agrada molt fer aquestes coses. Li vaig demanar si volia fer, però primer li vaig demanar que el llegís i que em digués si es veia capaç, i va ser com un uf, no tinc clar que sigui capaç. I va ser molt curiós perquè em va fer com una presentació de diferents il·lustracions que me les va ensenyar, i el que em va agradar justament és que jo vaig fer una interpretació totalment diferent de la que havia fet ell al dibuixar-los, però que ens encaixaven igualment. I això és el que em va agradar, no? Vull dir que no era... I jo justament amb la portada no tenia molt clar, però clar, quan ella em va explicar el seu sentit de la portada el vaig entendre, no? Aleshores, el resto igual, vull dir, jo els vaig donar una interpretació diferent, que després comparant, quan ella m'explicava el seu sentit del que havia llegit, vaig pensar, doncs mira, a mi m'encaixava per una altra cosa, però m'encaixaven totes, no? I per això les vam posar.
1: T'ha agradat com ha quedat el llibre?
2: Sí, m'ha agradat. A veure, clar, és el primer, tampoc tenia una expectativa, no sé molt bé com ha de quedar o com no, però bueno, per mi és un record, saps? Per mi és un record i és, bueno, les meves vivències que queden allà, i per mi és bonic.
1: Si algú el vol llegir, el vol comprar, on el podem trobar?
2: Amazon, sí, sí.
1: Tot i que al setembre segurament l'Esther prepararà una presentació per ells, perquè ja és per a Tana, i lògicament el podreu adquirir a la seva presentació també. Però si voleu ja començar a tenir-lo per després, doncs, preguntar o fer aquest intercanvi de sensacions, doncs ja ho sabeu, ja ho hem avançat, eh? Ens hem llançat a la piscina, Esther, o sigui que t'hem compromès una miqueta que facis la presentació a la tardor, que segurament que ho faràs, eh? Doncs, Esther, vols afegir alguna coseta més?
2: Res, donar-vos les gràcies per haver-me donat l'espai i que espero que la gent se'l llegeixi.
1: Nosaltres donar-te a tu les gràcies per portar llum a una experiència massa sovint que queda a la penombra, quan el silenci no arriba. És un llibre que no només es llegeix, sinó que es respira i es viu. Una invitació a mirar la maternitat amb més veritat, amb més compassió, amb menys judici. Us convidem a que el tingueu entre les vostres mans, i estic segura que com jo i com moltes altres lectores no se'l llegiran una sola vegada i el tindran, doncs, com jo, una mica guixat, eh? Això d'apuntat i subratllat, perquè és molt interessant parar atenció i, si cal, tornar-ho a llegir alguns capítols perquè ens quedi clar, ja no per nosaltres mateixos, si tenim la sort de que no estem vivint aquesta situació, perquè lògicament és una sort, viurem unes altres situacions, però no vivim aquesta, però almenys quan ens trobem davant una família o que els hi passa això, almenys ser una mica més crític i veure-ho amb uns altres ulls i no prejutjar abans de temps, no?
2: Sí.
1: Doncs, Esther, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres, quan el silenci no arriba, d'Esther Giró Tàpia, per a Tana. Esperem que venguis molts llibres, tot i que no sigui el teu objectiu, que ho sabem, però que ho llegeixin i que t'arribin molt bons feedbacks per part d'aquests lectors. A través d'Amazon la podeu trobar. Gràcies i fins una altra.
2: Adéu, gràcies.

l'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC 107.

L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.

L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.

0: Diumenge 26 de juliol, a 1:45 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.
1: Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau, a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: I parlem de les 24 hores de futbol sala de Parets, que ha organitzat com cada any gent de Parets, enguany amb la 40a edició, i on hi vam estar tant un servidor, Carles Font, com la Júlia Segura.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs com va anar?
1: Doncs va anar superbé, la veritat, un ambient que és, tothom destaca que és dels millors, és immillorables, i una participació d'aquest any que han estat 16 equips masculins i 7 femenins, creixent la secció femenina cada vegada més. Hem parlat amb la Neu Jordà, que ha estat l'organitzador d'aquestes 24 hores, i ens comentava una mica més sobre l'edició d'aquest 2026.
2: Molt bé, moltíssima participació, molt bon ambient, molt bon rotllo. Hem aconseguit el que sempre volem, que és que vingui molta gent de Parets a passar-s'ho bé, que el nivell competitiu sigui alt, i ho estem aconseguint ja a les portes de final, vull dir que molt contentes.
3: I a més dos grups femenins aquest any?
2: Dos grups femenins, vull dir, molt contenta amb la participació. A més, hem aconseguit que s'apuntin equips no tan futboleros com abans, sinó com passa amb el masculí, els equips que venen a fer gresca a passar-s'ho bé.
3: Sí.
2: I de fet, us faig una mica spoiler, que encara no hem donat els premis, però inclús els donarem el premi a la millor afició, un dels equips femenins, perquè la festa i l'ambient que han portat ha sigut espectacular. Vull dir, estem, aquella fita que volíem, que era les 24 hores masculines, tinguessin aquesta versió també prefesta major, bon ambient, bon rotllo femení, sembla que ho estem aconseguint, així que, bueno, no podem estar més felices.
3: No hi ha hagut cap incidència, no?
2: No, és quatre tonteries que no passen d'un minut i mig. Però no, molt tranquil, la veritat, aquest any molt tranquil, molt bé, molt bé.
3: I l'organització ja la porteu pràcticament rodada, no?
2: Sembla que sí, però sempre surten coletes.
3: Ja.
2: Però, bueno, sí, és veritat que després de tants anys ho tenim tot ja molt marcat, molt estipulat, però no, molta feina, però feina que ja està molt ben organitzada i que acaba sortint bé.
3: Algun desig per les 24 hores?
2: Que complir 50 com a mínim.
0: Un dels iniciadors, en Joan Turull, també hi era, i que pràcticament no s'ha perdut cap de les edicions, tal com ens deia.
4: Home, aquesta edició per nosaltres és molt especial perquè són 40 de masculí i 4 de femení.
5: Correcte.
4: I què passa, doncs? És que arribar als 40 anys ha sigut un repte, i estem molt contents de la manera, doncs, que tothom s'ha comportat i de l'ajuda que hem rebut de molta gent que no formar part de gent de Parets, que som el partit que estem fent aquest torneig, doncs s'han volcat perquè creuen en aquest torneig, perquè és un torneig que crea l'ambient festiu. És un ambient que sempre hem apostat, doncs, per aquest ambient festiu, esportiu i festiu al mateix temps.
5: Tot perfecte, no? Ha anat bé aquesta edició?
4: Sí, sempre hi ha algun partit, doncs allò, que hi ha més rivalitat, que hi ha més tensió, però és part de les 24 hores. Després hi ha partits més tranquils, hi ha partits, doncs, que hi porten més petxanga, més festa, però també, doncs, el públic hi participa molt. Vull dir, aquest any també s'ha de dir que dintre del que ha participat està una mica més tranquil·let, i després hosti, dic, però sí, sí, en general ha anat molt, molt, molt bé, vull dir que...
5: I tu és especial, perquè has ressonat a totes.
4: Sí, pràcticament a tot. A veure, també has de dir, doncs, que l'any que em vaig casar, el diumenge 21 de juliol, clar, aquell diumenge no vaig ser-hi, però el dissabte hi era, i és clar, doncs, tret d'aquests, doncs sí. De tota la colla que hem començat, de la dotzena de joves que teníem 16 i 17 anys, sóc encara el que mantinc una mica la flama, no? Vull dir, que he anat continuant. Però, bueno, content de la nova saga que està a venir i que també aposta molt per un torneig tan emblemàtic. Hem de recordar que és l'únic torneig de 24 hores que es fa al poble. No hi ha cap més activitat d'aquesta llarga durada que es faci en aquest poble, en un poble de 20.000 habitants. Simplement això m'interessa, recordar-ho molt, perquè a vegades la gent no sap el que arriba a costar tirar endavant un torneig d'aquesta manera. Som gent que no estem vinculats al futbol sala, som gent que no ens hi guanyem la vida, i som gent, doncs, que l'únic que creiem en que això no es pot deixar perdre.
5: I fa 40 anys era impensable que hi hagués un torneig femení, eh?
4: No, és que ni pensàvem que arribaríem a 40 anys.
5: Clar.
4: Ni començàvem el femení. Clar, el femení tot ve, doncs, que, bueno, amb els mateixos recursos hem dit per què no apostar per les noies. Vull dir, també s'ho mereixen. Ens dona dues i tres vegades més de feina, però és gratificant que després, doncs, bueno, la gent ho valora, i aquest any, per exemple, hem tingut 7 equips, vol dir que l'augment d'equips cada vegada està augmentant, sí, sí.
1: I també ha estat pel pavelló el regidor d'Esports, en Didac Cayuela, qui va fer l'entrega d'alguns premis i que, a més, recordava el torneig com un clàssic de l'estiu aquí a Parets.
6: Molt bé, molta calor aquí, la veritat és que...
7: I havies jugat, tu?
6: Jo les havia jugat, de jove. La jove les havia jugat amb los Rata Bar 83. Vam arribar un any a la final, eh? Vull dir que tanto.
5: Ho dius en sèrio?
6: Sí. I res, bueno, la veritat és que els que som de Parets, no? Les 24 hores són part de la nostra adolescència, de la nostra etapa de joventut. I veure que això encara reviu i que els joves d'avui en dia doncs, que encara continuen, doncs, fa molt de goig.
5: I ara noies.
6: I ara també noies. Bueno, ja tocava que el futbol també les noies tinguessin el seu espai, no? Ja saps que jo soc pro defensor de l'esport femení. De fet, la meva dona és atleta i veig les injustícies, no? I les desigualtats que hi ha. I la veritat que, bueno, és veure avui una final de dos equips que, déu-n'hi-do, també... com la juguen, jo no sé si a nosaltres ens agafen a la final, ens fotien una bona canya, eh? Però res, agrair que encara hi hagi, no, aquesta activitat a Parets, que preludi de Festa Major i bueno, que continuïn treballant així.
0: Destacar un homenatge als primers guanyadors de les 24 hores, oi?
1: Sí, en aquesta especial edició, a quarantena edició ja, els exjugadors del torneig que van quedar primers en la primera...
0: El Cargol Pelut, es deia l'equip.
1: El Cargol Pelut, que graciós.
0: Sí.
1: I van poder venir...
0: En honor del bar que hi havia aquí, que es deia el Cargol Pelut, està clar. I dos dels membres, no?
1: Que sí, són... dos dels membres, que són en Cuesta i en Joan Serra, van venir i van parlar amb nosaltres, i això és el que recordaven d'aquell primer torneig.
8: Sí, la veritat és que es van avisar que li feia il·lusió que vinguéssim a fer el Sacre d'Honor i això, i ens hem reunit els que més o menys que hem pogut per fer el Sacre d'Honor. I és molt maco, molt maco.
9: Com recordes la primera edició?
8: Pues la veritat és que estàvem pensant ara i ens en recordem encara bastant, que contra qui havíem jugat a la semifinal, contra el Bar La Pera, i la veritat és que, bueno, ho vam passar molt bé. Érem molt joves,
9: sí.
8: teníem 18 i 19 anys i aguantàvem bé.
9: Canviat molt les 24 hores?
8: Bueno, abans era gent del poble. Era tothom gent del poble, ara hi ha més gent que ve a guanyar-les i nosaltres era a disfrutar. Això passava molt bé.
9: Teniu algun desig per les 24 hores?
8: Desig no.
6: Sí, que el Pelut va ser la primera que ens va patrocinar i vam fer els primers.
5: Quants anys tenies?
6: Jo tenia uns 17, 18, més o menys, ara 40 anys enrere, tinc 59. Sí, doncs uns 19 o així. Sí,
5: I van dir, va, fem un equip?
6: Bueno, érem la colla de tota la vida, que vivíem aquí el mossèn Pere Batlle i algun altre amb un altre d'això, i érem el grup de tota la vida, i doncs vinga, ens apuntem, i vinga, a fer gresca i a fer xerinola i passant-s'ho bé. Vull dir, el futbol era una excusa per reunir-se i passar un bon rato.
5: Tu havies jugat a futbol?
6: No, jo era de bàsquet. Hòstia. Tots els meus, tota l'altra colla, tots eren de futbol, menys jo. Igual que jo de bàsquet, el meu germà era de handball i, bueno, però som amics, érem la colla de tota la vida.
5: I vau guanyar la final?
6: Vam guanyar la final.
5: Recordes la final?
6: Bueno, fa molt de temps, però, bueno, entre tot, pues sí, va ser divertit, perquè no érem favorits, hi havia un altre equip que portava, entre cometes, algú que jugava a futbol sala amb categories d'això. Sí, i anaven així com de guanyar, però mira, vam fotre la sorpresa i ens ho vam fer les primeres.
5: Home, està bé que ens homenatgen, no?
6: Sí, és un honor, vull dir, les primeres d'això del poble, vull dir, estava molt bé.
5: Ara fotaríeu un partidet o què?
6: No, ara ja no ens movem, ja. Ara un cop de pilota i poca cosa més, vull dir, no està la cosa per moure'ns molt, no.
0: I anem a repassar totes les classificacions d'aquestes 24 hores, Júlia.
1: Comencem per la masculina. Els campions van ser, en aquest cas, el Gursi. Els sots campions, Loterías Graciela. El tercer classificat va ser The Last Dance by Scalo. I la copa de quart classificat se la van dur Mesón 20 PK, JG Reformas.
0: Però hi van altres posicions, diem-los tots, sí, perquè en cinquena posició...
1: The Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo, Marte Automoció, MSC Aigua.
0: Quin nom més llarg, els sisens?
1: Icars BCN.
0: Els setens?
1: La plaça Pap Darwin.
0: Els vuitens?
1: Persianes JR Chinchilla.
0: En novena posició?
1: Lito Lito by Bexco.
0: La desena?
1: Estrella Coja Restaurant Camparera.
0: L'onzena.
1: FC Tremendus, l'Espurna.
0: Aquests són uns clàssics, al igual que els següents, els dotzens.
1: Els Malindros, JJ Coca.
0: Els tretzens.
1: Chloe Hogar, Restaurante Corefotoni.
0: Els catorzens.
1: L'Sporting Carajillo.
0: Els quinzens.
1: Espartansión.
0: I últims.
1: Escola Cesco, Frankfurt, Innsbruck.
0: Si parlem de les noies, qui va guanyar?
1: En aquest cas van guanyar les Perles, van quedar sots campiones JG Reformas Mesón 20 PK, Les terceres van estar al Gursi, les quartes Meson 20PK JG Reformas, la cinquena posició per Bar la Plaça, la sisena les de l'Otro Pavellón, que són les del bàsquet, i en última posició Intermitente.
0: El premi al màxim golejador per qui va ser?
1: Se'l van portar l'Héctor Albadalejo de Gursi.
0: El porter menys golejat?
1: Va ser el de Wanderers, les Pistas Bars, destaca la barberia de Juanjo Martí, automoció MSC Aigua.
0: Sembla que facis futbol.
1: Sí, una promoció llarga.
0: També l'equip més esportiu, que hi va ser?
1: Que se les van endur les de l'Otro Pavellón.
0: L'àrbitre, en aquest cas el Toto Col·lectiu, oi?
1: Sí, es va fer un homenatge al col·lectiu arbitral.
0: El jugador més jove?
1: Va ser Álvaro Gómez Ruiz, de Persianas JR Chinchilla.
0: Jugador del futbol sala parets.
1: Sí.
0: I el jugador més veterà?
1: En Joaquín Regino, de l'escola Cesco Frankfurt-Innsbruck.
0: El premi Xisco a millor jugador?
1: Que va ser l'MVP Guillem Ruiz, de Loterías Graciela.
0: El premi Tot i Afició?
1: Per Persianas JR Chinchilla.
0: I jugadora MVP...
1: La Caral, de les Perles.
0: Bé, vam parlar amb el Bursi masculí, i en aquest cas, amb qui vas parlar?
1: Vaig parlar amb l'Iker Llorente, que si us sona el nom és perquè va estar una temporada jugant al futbol sala aquí a Parets, i això ens deia sobre la seva participació.
7: Bueno, bien, muy chulo. Siempre al final venir aquí a jugar a Parets, a mí me encanta. Es el mejor 24 horas, sin ningún tipo de diferencia. Y el que más nivel hay, y eso que no hay premio económico, y eso es una puta pasada.
10: ¿Qué es lo que más te gusta del torneo?
7: Sobre todo, bueno, yo que estoy aquí con el equipo de Bursi, lo que más me mola sobre todo es el equipo que tenemos, ya más quitando de tema de individualidades y lo que es el juego. Ya somos una familia y nos lo pasamos bien. Cuando acaban los partidos estamos todos juntos, tenemos todos juntos, todos juntos, y al final eso es difícil de encontrar a veces en muchos 24 horas.
10: ¿Y los partidos de por la noche qué?
7: Bueno, los partidos lo bueno que hemos jugado a las 12, entonces nos podemos ir a dormir temprano, pero bueno, si hay que jugar por la madrugada, pues se cambia el plan y dormimos antes. Sí, sí.
10: ¿Algún deseo para las 24 horas?
7: Nada, pues seguir jugando con este equipo y que sigan las mismas personas.
1: I parlàvem també amb els segons classificats, com ja dèiem, és una mica la final esperada, no?, el Gursi i Loterías Graciela, i ens parlaven en aquest cas els bessons Guillem i Pau, que tornen també a Parets a jugar aquesta temporada.
11: Molt bé, una molt bonica experiència, com cada any. La veritat que és l'única data que tenim al calendari marcada, que no podem fer una altra cosa que jugar al torneig a 24 hores.
10: Fa molts anys que veniu, com heu vist l'evolució del torneig?
11: Molt bé, mira, al principi vam començar amb la Utah Team, que era un grup d'amics d'aquí del poble, i ens ho passàvem molt bé. I vam decidir canviar aquí a Loterías Graciela per tenir aquest punt de competició, per viure el torneig d'una altra manera, i la veritat que cada any és semifinal.

0: Expectatives teniu?
1: Bé, molt bones expectatives, sobretot pel míster, que el coneixem de fa temps, que era el Viri. Ens va explicar el projecte, la confiança que teníem, i ell té amb nosaltres, doncs, va ser gran part de la decisió, va ser gràcies a ell. I doncs, tenim molt bones expectatives, un any on hi ha molts bons equips a la Lliga, tots són quasi derbis o clàssics, per tant és una Lliga molt bonica i molt competitiva.
2: Les Perles van guanyar la final femenina, parlàvem amb diverses jugadores, Natxa, Cíntia, Aina i Anna i Caral.
3: Natxa.
4: I tu?
3: Cíntia.
4: Com ha anat la final i aquestes 24 hores?
3: Molt bé, molt bé. Hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta esportivitat al torneig i això, ho hem passat molt bé.
4: Sí,
3: doncs superbé, molt contenta del meu equip. Vam començar doncs, una mica fluixetes, però a mesura que anem jugant ens hem trobat millor i la veritat és que ens hem trobat amb equips molt forts i hem guanyat.
4: Doncs sou vosaltres, de Parets?
3: No. No, nosaltres som un mix de la Llagosta, Mollet i Barcelona. Jo treballo a Parets i tinc el gimnàs a Parets.
5: Molt bé, la veritat. Ens ha agradat molt l'organització, sobretot. Ens ha sabut organitzar tot molt bé. Les companyes superbé, les jugadores dels altres equips superbé. La veritat, molt bé. M'ha agradat molt.
0: Era la primera vegada que jugues?
5: Sí, era la primera vegada. Sí que és veritat que portava molts anys ja volent jugar i tal, però no, mai hi havia equip, sempre arribava tard i al final he pogut aconseguir equip i sí, és la primera vegada.
6: Molt bé, molt divertit.
0: Era la primera vegada que veníeu?
6: Sí, la veritat és que és la primera vegada, però segur que hi tornarem.
0: I heu arribat a la final, a més?
6: Sí, sí, ha sigut un repte.
0: Què és el que més us ha agradat del torneig?
6: La veritat és que l'ambient és molt acollidor, els voluntaris també, molt maco tot, i a part que el futbol ja uneix de per si, doncs aquest torneig ha sigut molt acollidor tot.
0: I vosaltres fa molt de temps que jugueu a futbol?
6: Uau, molts anys, però és la primera vegada que provo futsal i superguai.
0: Sí, tu jugues a futbol camp?
6: Sí, futbol camp. Sí, jo també, futbol camp, i bueno, ja havia jugat algun cop, però sí, pocs cops he jugat i m'agrada molt.
0: Que guai. On esteu? On jugueu?
6: Estàvem al Seagull i a la Queens League.
7: I hem parlat també amb les de l'Otro Pavellón, que són les del bàsquet, que per un cap de setmana s'han passat al futbol, i ens comentaven una mica la seva experiència en aquest torneig. Recordem que han quedat sisenes, però s'han endut el premi a l'equip més esportiu.
8: Molt bé, ens ho hem passat superbé. Ha sigut una experiència molt xula, la veritat. No hem guanyat ni molt menys perquè no som del futbol sala, però molt bé, molt bé.
0: I com us posem d'accident a portar?
8: Doncs per les conyes, perquè volíem passar una bona estona, vam agafar patrocinadors i doncs ja està.
6: Molt bé, jo m'ho esperava, la veritat, que una mica de nervis i tal, però la veritat que ha estat bastant xulo, l'experiència m'ha encantat.
0: Tu vens del bàsquet també?
6: No, jo faig futbol.
0: Com és que t'has apuntat amb ells?
6: Bueno, perquè em van dir, jo jugo futbol camp, no jugo ni futbol sala, i vaig dir, bueno, doncs per l'experiència està bé, i doncs vaig dir, bueno, pues va, ens apuntem.
0: Què és el que més recomanes de l'experiència?
6: Bueno, que tampoc és un torneig de vindre aquí a guanyar, perquè m'ho he passat moltíssim millor aquí amb elles, divertint-nos, que si haguéssim vingut a només a guanyar.
2: Doncs experiències diverses, com també altres equips, com per exemple
7: la Laia i la Emma de l'equip Meson 20 Paca JG Reformes, que han quedat quartes, i si les coneixeu són perquè són jugadores de l'equip femení del futbol sala de Parets.
9: Molt bé, molt contenta, ens hem passat molt bé. Per un any crec que s'ha organitzat guai, hem jugat molts partits, així que contentes.
10: Molt guai, perquè ha sigut el primer torneig en què hi ha hagut més equips femenins i per tant tens més essència de torneig 24 hores que no.
9: I molt més nivell.
10: Sí, també s'agraeix això.
0: Què és per vosaltres que Parets aculli un torneig així?
9: Bueno, estem contentes al final, parlant més de part del femení, crec que és molt important donar-li visibilitat i òbviament doncs, la mateixa importància que el masculí. I llavors, doncs, bueno, que puguem col·laborar d'aquesta manera també ens agrada molt. Al final estem contentes per això.
2: Doncs també parlàvem amb jugadors de diversos equips, el BNTPK, també José Ramón Genchilla. Escoltem-los.
11: El último año, pero aún así no ha dado como para ganar a Bursi, que tiene la experiencia que tienen y los jugadores que tienen, son top y saben jugar a esto.
12: ¿Y tú qué?
11: Yo

Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: I a Festa Major no pot faltar el tradicional campionat de futbolí en blanc i blau, que ja celebra la 13a edició, diumenge 26 de juliol. Per parlar-nos tenim en Jordi García, de la penya Blanc Blava Parets i Sa. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Bé, hola, bon dia.
0: Bueno, com sempre, ja és una activitat tradicional per vosaltres, eh?
1: Pues sí, ja no fer-la seria una cosa
0: rara, rara, però... sí.
1: I ja, bueno, pues sí. Mentre es pugui, pues intentarem fer-la, no?
0: Bueno, pels que matinin o empalmin inclús, no?, de la festa, a les 9 del matí ja feu l'esmorzar a Botifarra, no?
1: Sí, d'entrada marquem horari de 9 a 11, però bueno, no passaria res si... Segurament si ve algú més tard, però no passaria res, perquè seguim amb el servei del bar fins que acaba el campionat de futbolí. Uh-huh. I bueno...
0: A aguantar la calor aquest any, eh? Bueno, aquest any i cada any, no?
1: Sí, bueno, arriba un moment ja que no... Com que estàs allà concentrat, liat, i, bueno, cap aquí, cap allà, doncs, bueno, fa calor, però, bueno, com que tens que estar allà i tens que estar allà, pues s'ha d'aguantar com sigui, no?
0: No sé si us posen... Aquells arbres fan una mica d'ombra, però no sé si tindreu allò...
1: Bueno, l'any passat ja... Ho hem dit ja fa 2 anys, si no recordo malament, i a veure què podíem... I ens vam posar una carpa.
0: Sí.
1: Però aquest any no sé...
0: Com està?
1: Que seguim amb la mateixa carpa, perquè era una carpa bastant grandeta.
0: Sí.
1: I llavors, pues, vulguis o no vulguis, pues, algú fan. Si no, sí que pot ser un drama, jo.
0: I tant. Com va el ritme? Com va el ritme d'inscripcions?
1: Bueno, oficialment a data d'ahir, que és l'últim que vam estar parlant, de les 32 parelles que diuen, encara queden dies i...
0: Segur.
1: Bueno, i ja per lo que queda està clar que tornarà a estar ple, haurà llista d'espera, o sigui que el típic de cada any, no?
0: Perquè quants futbolins tindreu?
1: 4. Estem jugant amb 4 futbolins, no? Un amb 4 grups i anar...
0: Eliminat. Bueno, primer fase de grups, podíem dir, no? I després eliminatòries, no?
1: Sí, després ja són eliminatòries, no? Quarts de final, semifinals i fins la final, no?
0: Bé, suposo que molts repeteixen, no?
1: Sí. Sobretot els que ja arriben quarts de final, semifinals, aquests són ja molt... Són fixes, no? I de tant en tant s'escapa alguna parella, però vull dir, però si no, solen ser... canvi de parella, o si ve amb la nòvia, o canvi de company, o no sé si. Uh-huh. O de company, no, a vegades, també. Però normalment, inclús tots, no? Les cares ja són un busandatge bastant elevat de que som els mateixos cada any, no?
0: Bueno, i vosaltres fent de refris, no? D'àrbitres allà a cada futbolí, no?
1: Bueno, no som nosaltres, ja portem diversos anys de que no, i aquest any no ho hem fet, bueno, per una circumstància que no s'ha pogut fer, però muntem un equip de xavals joves.
0: Ah, molt bé.
1: I fan un torneig aquí parets, ¿vale? I, bueno, pues, que pensava que portàvem, aquest no sé si seria quart any, que aquest any per lesions i coses d'aquestes, pues, hem decidit de no...

0: de no fer-lo, però bueno, em sembla que el primer any vam quedar, no sé si va ser segons o primers, i o sigui, sempre arribant també fins al final, no? I llavors què passa? Pues llavors amb els xavals aquests que estan jugant, pues, allà en 5, allà en 4, i un va complementant les taules, fent canvis que puguin anar al lavabo, puguin anar a veure, i tenim els 5 d'aquests que estan pues, anar movent-se, no? I nosaltres pues, estem més pues, amunt amb els altres, anar controlant que si passa alguna cosa, o sigui que sempre hi ha algú que s'emprenya,
1: sí, i s'emprenya l'altre, i escolta, sempre
0: que
1: passa.
0: Estem jugant, tu, que estem jugant, i jo no és professional, no? Però clar, els que ja en saben i que acostumen a anar cap aquí, clar, hi ha vegades que es creuen a... Bueno, hi ha vegades no, que segur que algú es creu en el seu, a la fase de grups i, clar, pues, no saben perdre i, clar, ja es piquen i, bueno, però, bueno, tot bastant controlat.
2: El guanyador de cada partida va a temps o va per les pilotes que hi ha, no? Per les boles que hi ha, no?
0: Sí, normalment és... Bueno, sempre faig, ho explico al començament, si algú vol comentar alguna cosa i ho veiem, doncs acceptem que es pugui fer algun canvi. Però, bueno, però normalment és tres partides, a un màxim del començament,
1: sí,
0: a un màxim de tres gols, tres partides, no?
1: Val.
0: O sigui, amb un 2-0 ja s'acabaria tant amb una cosa com una altra, no?
1: Val.
0: O 2-0, 2-1, no?
1: Val.
0: Perquè si no, i encara així, s'allarga molt el...
1: Clar.
0: Com que has d'anar avisant les parelles, algú s'ha d'anar cap al bar, un altre que no s'han donat compte, saps? S'allarga bastant. I després, ja quan comencen ja la cosa sèria, a vegades ho fem als quarts, depèn de l'horari, sobretot, comencem igual a partir dels quarts, o si no hi ha semifinals, després sí que és a 5, no? A màxim de 5, doncs que seríem un 3-0, doncs ja podria acabar, no?
1: Uh-huh.
0: O si no, un 3-0, no?
2: Venen parelles que són bones, eh? Vull dir que ja acostumades amb això de jugar a futbolín, no?
0: Sí, em sembla que hi ha dues que inclús competeixen.
1: Val.
0: I, bueno,
1: tenen nivell.
0: Normalment sí que no... Els primers anys sí que no fallaven, la parella, o sigui, la parella en si, però després sí que igual varien, no? O sigui, igual venen amb la nòvia o... Però, bueno, que estan allà fins al final, saps? O sigui, que no... que igual no competeix de veritat, però que hi ha nivell, no? Que tenen nivell, tenen nivell.
2: Doncs no falleu aquest 13è campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila, com sempre. Primer amb esmorzar amb botifarra, hi haurà beguda, cervesa, aigua, el que vulgueu, a partir de les 9 i a les 11 comença el campionat, no?
0: Oh, sí.
1: Allà ja estareu, tots els pericurs, els de la penya blanc-blava Parets Lliçà. Que estàs content aquest any? Et veu salvar... la categoria, i sembla que l'equip es va reforçant, no?
0: Bueno, primer de tot, tot de pericos i de no pericos.
1: Ah, i tant, només faltaria. Ve tothom, ah. i tant, el que passa...
0: Pot venir qualsevol, no?
1: Sí. O sigui
0: que, i després, referent a lo... Sí, els vam salvar, sí, bueno, patint, bueno, massa patiment.
1: Sí.
0: Per lo... Però, clar, més de matiment també perquè va ser, trobo que va ser molt dur, no? Ni érem tan bons al començament, però tampoc que érem tan
1: dolents. Tan dolents, no, està clar.
0: Tota la segona volta, no? O sigui que, bueno, no sé, sabran realment el que ha fallat aquí. Està clar que no, està clar que no guanyar, això és segur, però tenen que haver-hi moltes més coses pel mig i gent que no ha fet el que tenia que haver fet, no? O reinvertir la situació, no? Psicològicament, físicament, o etc.
1: Veurem l'any que ve amb l'Espanyol i sobretot que us ho passeu bé al campionat de futbol en blanc i blau, i ja ho diu en Jordi, que pericos, no pericos, del Barça, del Madrid, de qui vulgueu, aquí estan tots convidats. Jordi, que vagi tot molt bé.
0: Doncs pues moltes gràcies, Carles. Ens veiem.

Dilluns, 27 de juliol, de Festa Major de Parets, concert a Motel Cochambre. Serà a 11:45 de la nit al Parc de la Linera amb el seu concert de versions festives. Sempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Hotel Cochambre el dilluns de Festa Major de Parets. Sempre...

0: divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.
1: Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la Milla Popular de Festa Major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

0: El dissabte de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, i al Parc La Linera, l'artista local Iris Paris serà l'encarregat de la projecció VideoArt 3D especial Festa Major, elaborat per el propi artista visual Paratà. És conegut per crear obres d'art abstractes, úniques i edicions limitades. El seu treball sovint inclou aquest tipus de tècniques de VideoArt i animació en 3D. Ell mateix ens parlava del que podrem veure a la pantalla gegant de l'escenari que trobarem al Parc La Linera, molt relacionat amb la cultura i el folklore paratà.
1: Aquest any presento, de cara a la Festa Major, doncs presento una altra d'aquestes obres lúdico-festives, no, que faig com a fons visual per l'escenari de La Linera, no? Aquest any, doncs, buscant noves inspiracions i coincidències, doncs com era més que evident que celebrant les colles de gegants diables, la festa de la pedra del diable, tot plegat, doncs, als 30 anys, doncs, he aprofitat, doncs, per generar una obra inspirada totalment amb aquest aconteixement, no? Amb una mostra d'imatges que mostri una miqueta el seu recorregut, imatges 3D de les figures de bestiari, bueno, tot muntat en un espai, doncs, multicolor i futurista, molt agradable de veure, però, insisteixo, és un fons visual d'acompanyament de la nit, per anar escoltant música, per xerrar amb la gent, i de fons tenim això.
0: Les obres de VideoArt de l'Iris Paris utilitzen elements com l'obertura de les càmeres, l'ull humà com a inspiració, combina formes abstractes i llum amb tecnologia digital per generar composicions visuals impressionants. Aquest tipus d'art tridimensional amb 3D crea una sensació de profunditat i de moviment que canvia segons l'angle des del qual es mira.
1: Cada any, doncs, d'alguna manera intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirat amb la festa de Pedra del Diable, i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdic festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents, que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca, de vegades no hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes adequades a l'espai, doncs una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges, doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de La Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit, d'una manera, doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia d'alguna manera és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però, bueno, de vegades també, com els tècnics de so i molts oficis, no, doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas aquestes visuals crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
0: L'Iris Paris és un reconegut artista visual del nostre municipi, autor també del mural de la nostra vila, com el que trobem a la piscina municipal coberta amb Miguel Luque. Podrem gaudir de la seva obra dissabte de Festa Major, dissabte 25 de juliol, a les 21 hores a les 9 de la nit, a la pantalla del Parc La Linera, una mostra del seu videoart amb efectes 3D i textures visuals.

0: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
1: Divendres de Festa Major a un quart de 12 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Jim. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares. Però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva banda, Gym Band s'enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i els 90. Gym Band compta ara amb 5 membres que porten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor, la Clàudia i, com no, la Gym. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a Rap 107 la Gym, vocalista de Gym Band.
2: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà per l'Empordà i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert, quan vaig sortir d'Eufòria, va ser Granollers, va ser la 9BU Granollers i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a parlar gent allà, bueno, s'ha de dir, vull dir, al

0: Al Vallès jo crec que som molt fidels i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir d'una forma, doncs crec que per ells prenen com molt especial, no? I llavors és guai. I el carinyo que reps de Granollers o de per aquí al Vallès no és el mateix que a Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
1: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Gim en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem la Gim Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical Eufòria.
0: Doncs molt bé, és que jo sempre que em pregunten jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors, va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt, molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Uh-huh. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Liaño, que havia estat sí. a la primera edició. Llavors, jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, posa això, tal, això, qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, doncs, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte doncs, surts estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies de cantar a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que ha sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Uh-huh. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
1: Després d'uns mesos parats, la banda està ben preparada per la seva actuació a la Festa Major de Parets. Al seu concert, a la Linera, podrem gaudir de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gima ens explicava sobre el que podrem trobar el divendres de Festa Major.
0: Hi ha una mica de tot. Hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim, It's My Life.
2: Sí.
0: Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria, també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem. Mm-hmm. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso. Per això també em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com que em coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major i jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem, que l'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
1: Divendres 24, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Activa T, concert al parc amb Gym Band. Un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez.
3: Festa Major de Parets, festa donant de sang.
4: Més que la meva sang.
3: Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'avinguda Lluís Companys 25, divendres 24, de 4 a 8 de la tarda, i dissabte 25, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.
4: No tinguis por.
3: Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

0: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera. Aquest acollirà un concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts altres gèneres que seran els que esperen els seguidors d'aquesta formació que fa més de 10 anys que està en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra festa major d'estiu a Parets, hem parlat amb en Marc Riera, que és la veu i el guitarra de la banda Doctor Prats. En Marc ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava com van ser els inicis de la banda.
1: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet al Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho i vaig estar com 2 anys que al principi la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a tocar amics meus que havien format part tant de la meva vida com de la meva vida professional musical. I al final doncs, es va donar el cas de que neix Doctor Prats. Portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria deia una frase feta molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
0: El grup ha passat ja per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes que els van poder veure també a la Festa Major del Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que venen a Parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia. Així explicava en Marc que és per a ells arribar a Parets a tocar la Festa Major d'estiu, forma part de la programació també de les diferents festes majors.
1: Doncs mira, a Parets del Vallès crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs aquí, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia i ell havia vingut també a les festes majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les festes majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les festes majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unissó, no?, i a vegades et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
0: Ara, Doctor Prats és tot un referent per als nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en el que es troba en aquests moments la música catalana.
1: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs, pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a 2 músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
0: Poc més d'hora i mitja de concert, amb un concert molt complet i tots els músics preparats. Doctor Prats es prepara per aterrar a casa nostra, a Parets del Vallès, en la seva actuació de Festa Major d'estiu 2026. No us ho perdeu. Serà diumenge 26 de juliol a les 23 hores, a les 11 de la nit, i a l'escenari del Parc La Linera.

La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.

0: Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, milla popular de festa major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la milla popular de festa major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.
1: Divendres 24 de juliol de festa major de Parets a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAP 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de festa major de Parets.
2: L'Ariadna Navarro, atleta del Club d'Atletisme de Parets, ha participat en el Campionat d'Espanya Sub-20 celebrat al Albacete aquest cap de setmana. La paratana ha aconseguit la tercera posició en el 3.000 metres a pesar de la forta calor que hi havia al Albacete. L'atleta ja sabia que la competició seria dura en el moment en què va arribar allà. Així ens ho explicava l'Ariadna Navarro.
3: Ahir vaig disputar el Campionat d'Espanya de sub-20 d'aire lliure i anava amb la setena millor marca. Sí que és veritat que sabia que potser podia intentar fer millor marca personal, però ho veia bastant difícil perquè vam arribar allà al Albacete i al baixar del cotxe, o sigui, vaig anar el dia abans a les... i al baixar del cotxe va ser com entrar a una sauna. O sigui, era un aire supersec que, clar, al començar a córrer se'm secava la boca, o sigui, al moment. Era horrorós. I clar, em vaig posar com supernerviosa perquè sabia que podia intentar fer millor marca personal, però que l'aire i la calor seria un impediment. Llavors, el dia següent vaig anar al dia de la competició i la sensació era la mateixa, però bueno, al final t'acabes acostumant, no?
2: A pesar de la calor, l'Ariadna va arribar forta a la competició. La va iniciar dominant la primera plaça a la cursa, però les dues competidores del darrere la van avançar abans del segon quilòmetre. L'Ariadna ens detalla com va anar aquesta competició.
3: I doncs vaig córrer la cursa, vaig tirar jo tota la cursa, o sigui, els dos primers quilòmetres estava jo primera, i després cap a l'últim quilòmetre, sí que és veritat que em va costar molt l'últim quilòmetre, em van adelantar les dues primeres, vaig seguir tercera, vaig intentar aguantar, i a l'últim 200 encara no he pogut veure el directe. Però l'últim 200 quasi m'adelanta i ja està. Al final vaig quedar tercera, molt contenta del meu resultat, la veritat. No m'esperava, tampoc m'esperava tot el que he aconseguit aquesta temporada i ara ja sí que ja he acabat la temporada. Molt feliç, moltes gràcies al Club Atletisme Parets i al meu entrenador.
2: Amb aquesta tercera posició en el 3.000 metres al campionat sub-20, l'atleta Ariadna Navarro ja ha donat per acabades totes les competicions. Ara li queda gaudir de l'estiu per descansar bé abans de la següent temporada. 107.9

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
3: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
4: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
5: Realment és que fumar és una merda.
6: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
2: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
10: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888. Festa Major de Parets. Diumenge 26 de juliol a les 12 del migdia al Parc de la Linera, vin al concurs dels 47 anys de la Comissió de Festes per la millor truita del món. Us donaran patates, ous, oli, cebes i sal. I vosaltres porteu la paella de 18 a 20 centímetres i els estris necessaris. Les inscripcions es poden fer a Can Rajoler fins al 17 de juliol. Festa Major de Parets. Si és...

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 20 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el nostre informatiu, com ja portem fent fa dies, parlem, desgranem algun dels actes, anem desvetllant alguna de les activitats, actes, concerts, actuacions que es faran en els pròxims 4 dies de la Festa Major d'Estiu, que arriba ja aquest cap de setmana. Ja vam parlar de l'Eixamplem la Festa i ara ja endinsats en el que serà a partir del pròxim divendres 24 de juliol. En parlarem de diferents actuacions, en parlarem de teatre i de moltes altres coses relacionades amb la nostra Festa Major. Tot el temari avui dins el nostre informatiu, resumit en forma de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També us recordarem la importància de prevenir les picades del mosquit tigre i de prevenir també que siguin a casa nostra més temps del necessari amb aquestes campanyes d'estiu, aturar el mosquit tigre, evitar que se'n reprodueixi, evitar les seves picades, actuar davant les picades malauradament i també estar alerta per prevenir, perquè és cosa de tots. Us avançàvem que dins la Festa Major un dels actes que estaran inclosos en aquesta Festa Major aquesta setmana serà teatre, de la mà de Veus de Parets, dimecres, que ens donaran dos passes, en aquest cas dues obres de teatre, que podrem veure al Teatre Can Rajoler. I del teatre a la música, una de les actuacions de divendres de Festa Major, a quarts de 12 de la nit al Parc de la Linera, amb el grup Gym Band. Hi ha temps també per la solidaritat, per donar sang. El nou acte de sang que arriba per Festa Major enguany amb dues jornades, divendres a la tarda i dissabte matí i tarda, al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Sense oblidar-nos de la nit del teatre al carrer, que arriba a la seva 26a edició en aquesta Festa Major 2026. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que acabarà de redonir el nostre temps informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva del dia, que com no podia ser d'una altra manera, avui ens parlarà del resum de les 24 hores de futbol sala celebrades aquest passat cap de setmana al poliesportiu municipal organitzades per gent de Parets. Vam parlar amb els protagonistes i coneixerem com va quedar aquesta graella del campionat de les 24 hores de futbol sala masculines i femenines. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Moment de parlar de la campanya d'estiu contra el mosquit tigre. És el moment d'aturar aquest mosquit, aquest insecte tan impertinent, podríem dir que és. El moment de parlar dels consells pràctics i de prevenció per evitar que se reprodueixi amb facilitat i, lògicament, també com poder evitar la seva incòmoda picada. En quant a evitar que aquesta mosquita, aquest insecte, es reprodueixi, és molt important recordar de buidar i de capgirar a qualsevol recipient, evitar les acumulacions d'aigua que estigui estancada en basses, cisternes, dipòsits, fonts, fins i tot testos de plantes, buidar o capgira tots els objectes on es pugui acumular aquesta aigua. També és important tapar i protegir, cobrir amb tela o malla mosquitera fineta, molt fineta poder ser, de màxim 2 mil·límetres perquè no es colin els elements fixes que no es puguin retirar ni capgirar. I tractar l'aigua de la piscina, per exemple, amb els productes adequats per assegurar-ne les condicions sanitàries i renovar l'aigua de beuadors de mascotes en dues vegades cada setmana com a mínim. En quant a evitar que ens piquin aquests insectes incòmodes, és recomanable instal·lar mosquiteres, instal·lar aquestes mosquiteres amb foradets ben petits, amb portes i finestres per impedir-ne el seu pas cap a l'interior. També fer servir protecció personal, portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons si hem d'estar a l'exterior, i prioritzar els colors que siguin clars, que no atrauen tant els mosquits com els colors foscos. I si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, recordar tenir en compte les indicacions de cada producte i també les edats recomanables per fer-lo servir. I atenció a les hores punta, perquè s'ha d'evitar les activitats a l'exterior a les hores de més presència del mosquit, que són les hores del matí i al capvespre. I si malauradament, després de totes aquestes recomanacions, ens han picat els mosquits, com actuar davant de la picada? No alarmar-nos, la picada del mosquit tigre sí que és molesta, però no és perillosa per a la salut, en cas de no ser al·lèrgic, és clar. També higiene i calma, neteja bé i desinfecta bé la zona, aplicant fred local si és que està inflamada aquesta picada, i fer una consulta mèdica en el cas de ser necessari. Si passats uns dies aquestes molèsties no remeten, consultar el metge de capçalera per una possible reacció al·lèrgica. Recorda també la importància de seguir indicacions de salut en aquesta època de l'any. Recordar que si el metge sospita que tens una malaltia transmesa per un mosquit, s'ha d'extremar precaucions les dues setmanes posteriors a l'inici dels símptomes, és a dir, són 14 dies clau. També evitar ser picat. És molt important que no ens piqui cap mosquit perquè no encomani la malaltia a altres persones en el cas de quedar així contagiat, com dèiem. I per limitar els contagis, evitar els desplaçaments innecessaris fora del domicili i del lloc de treball. Important, com dèiem, seguir les indicacions que des de Salut ens donen, des de l'Ajuntament de Parets, Parets Saludable, una campanya d'estiu per aturar el mosquit tigre. L'Ajuntament de Casa Nostra actua per evitar aquesta propagació del mosquit, actuant en bornals, espais humits i espais públics. També es pot col·laborar actuant correctament dins i fora de casa, perquè la prevenció, com ja sabem, és cosa de tots.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Veus de Parets torna per la Festa Major d'Estiu a casa nostra aquest dimecres 22 de juliol a les 19 hores i a les 20, a les 7 i a les 8 de la tarda, per oferir-nos un any més els espectacles que porten un temps preparant, ja uns mesos. Aquest any han participat 16 persones que s'han repartit en dues actuacions, totes dues al Teatre Can Rajoler i d'entrada lliure. A les 19 hores podrem veure l'obra anomenada Arròs a la Cubana i a les 20 hores La Llista. Pels nostres estudis han passat aquests dies la Caral Riera, dramaturga al capdavant de la iniciativa Veus de Parets, qui ens parlava sobre aquesta primera obra que representaran a les 7 de la tarda i al Teatre Can Rajoler, Arròs a la Cubana.
2: Arròs a la Cubana és un petit homenatge encobert a la companyia La Cubana. Mm-hmm. Per això es diu Arròs a la Cubana, que és una cosa que no... És un menjar que no apareix en tota l'obra, és referent a... Doncs hem volgut fer una obra molt desenfadada, una comèdia, perquè com que altres anys ja hem fet coses molt íntimes i hem tocat molt la fibra, doncs aquest any volíem fer una comèdia el més esbojarrada possible. A Rosa la Cubana som 9 persones.
1: La representació de les 20 hores de les 8 de la tarda s'anomena La Llista. Seran 7 actors i actrius, una obra inspirada en una obra de l'autor Duncan Macmillan. La Caral ens donava més detalls del Teatre d'Artistes Aparatants.
3: I a la llista?
2: 7.
3: 7 persones, entre elles la Mariona. L'any passat vam fer una obra per tocar la fibra. Mm-hmm. Aquest any també parlem de històries pròpies, però ja no és tan... Són diferents. Poden tocar la fibra, però són diferents. I, bueno, el nom que porta la llista és molt, molt descriptiu de lo que mm-hmm. serà...
2: Podem fer un petit spoiler, podem dir-te la sinopsis. La llista està inspirada en una obra d'un autor anglès que a mi m'agrada molt, que es diu Duncan Macmillan, que es diu Every Brilliant Thing, les coses extraordinàries. Aquí a Catalunya la va fer la companyia Sixto Paz amb el Pau Roca, i a nosaltres ens va encantar. Llavors hem fet una adaptació lliure sobre el que nosaltres pensem que són les coses excepcionals per les quals val la pena viure. Mireu, aquest any hem tingut una incidència i és que la Montserrat Grau opera en el seu marit, llavors ella no podrà fer l'obra. I una actriu dels Pastorets, l'Eli Puig de Lliure, la substitueix. Això vol dir que en 15 dies s'ha estudiat tot el seu paper i que el dia de l'obra la substituirà. Això no ens havia passat mai.
1: Veus de Parets porta treballant en aquest projecte des del mes d'octubre. Teatre contemporani de creació pròpia amb la posada en escena a càrrec d'actors i actrius amateurs.
2: Ens falten uns assajos generals abans de la funció i hem d'acabar de polir unes cosetes. Aquest any arribem justos de temps. Ens haguessin faltat assajos.
3: Quan va començar?
2: L'octubre. Quedem un dia a la setmana, però com que ens proposem cada any fer procés creatiu i fem obra nova, sempre és obra de nova creació, doncs va el ritme que va cada any. Doncs és una proposta de teatre contemporani fet amb actors no professionals de creació pròpia. Doncs jo feia molt temps que em venia de gust fer teatre documental i vaig proposar-ho i de seguida em van dir que sí. Clar, és enriquidor i és molt plaent.
1: Els actors i les actrius de Veus de Parets agafant experiència i retornen per la Festa Major d'estiu 2026. Els podrem veure en les seves dues representacions, dues creacions, A Rosa la Cubana i La Llista. Aquest pròxim dimecres 22 de juliol a les 19 i a les 20 hores, a les 7 i a les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: I seguim divendres de festa. Divendres de festa major a un quart de 12 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb la Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Gym. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares. Però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva pròpia banda, Gym Band s'enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i 90. Gym Band compta amb 5 membres que aporten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor i la Clàudia, i com no la Gym. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a RAC 107 la Gym, vocalista de la Gym Band.
4: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà per l'Empordà i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert quan vaig sortir d'Eufòria va ser Granollers, va ser la 9BU Granollers i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a part la gent allà, bueno, s'ha de dir, vull dir, al final el Vallès jo crec que som molt fidels i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir-ho d'una forma, doncs crec que per ells prenen com molt especial, no? I llavors és guai i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí el Vallès no és el mateix que Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
1: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Gym en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem a la Gym Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical de TV3, Eufòria.
4: Doncs molt bé, és que jo sempre que em pregunten jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Lianyo, que havia estat a la primera edició. Llavors jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, pues això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, doncs, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte doncs, surts estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies de cantar a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que ha sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien, em sorprèn que siguis com... que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no, o sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Uh-huh. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
1: Després d'uns mesos aturada, la banda està ben preparada ara per la seva actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. El seu concert a la Linera divendres el podrem gaudir amb versions de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gemma ens explicava sobre el que podrem precisament trobar el divendres en el seu concert de Festa Major.
4: Hi ha una mica de tot, hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi també tenim, It's My Life, sí. Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria també, jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem, uh-huh. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també... Em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major... I jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem, que l'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
1: Divendres, aquest pròxim divendres 24 de juliol, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Activa-te, concert al Parc La Linera amb la Gym Band. Un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez, més coneguda com a Gym.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
1: Com és habitual per la Festa Major d'estiu a Parets del Vallès, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen 2 jornades de captar de sang. En aquest cas, també amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, aquesta Festa Major 2026. Serà divendres 24 de juliol a les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, i dissabte 25 de juliol en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Aquest 2026, com us dèiem, la Penya Blaugrana Parets cedeix al seu local per adaptar-lo a la capta de sang de divendres i dissabte. I a més col·laboraran amb el refrigeri i amb alguna que altra sorpresa més pels donants. Entre tots els donants dels 2 dies també se sortejaran 2 entrades per poder veure un partit del Barça i 4 entrades per poder visitar el Museu del Barça. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Elisabet Sobrepera, ens parlava de la campanya doble de donació de sang per aquesta Festa Major d'estiu 2026 amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, on s'instal·larà la unitat mòbil del Banc de Sang per aquest nou acapte. Recordeu que el local està a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet Sobrepera.
5: D'aquí a pocs dies ja tenim aquí la capta especial de Festa Major, i aquest any ve amb una col·laboració molt bonica que farà història al municipi. Feia anys que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental fitxava el suport d'una entitat local per impulsar les donacions. Doncs bé, la solidaritat ha picat a la porta. Aquest any ha estat la Penya Blaugrana de Parets qui ha fet el pas endavant. S'ha obert de manera totalment voluntària per apadrinar la jornada, i s'hi estan deixant la pell al costat de l'associació. de donants. Divendres 24 de 16 a 20 i dissabte 25 de 9 a 13 i de 16 a 20. On s'ha d'anar? Doncs directament a la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys, 25 de Parets del Vallès. Recordeu que apadrinar una capta ajuda a aconseguir molts més donants i aquesta vegada venir a donar sang té premi segur. Gràcies a la generositat de la penya, tots els donants participaran en un sorteig especial. Una entrada per anar a veure un partit del Barça en directe i una samarreta de les caminades oficials de la penya. Des de l'Associació de Donants de Sang ja estem immensament agraïts per aquest gest tan generós. Bona festa major, us ja esperem.
1: Un nou captant de sang a Parets del Vallès. En recordar que els donants que vulguin donar sang poden demanar també cita prèvia a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, també a través del telèfon 677 07 17 56. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental agraïa l'apadrinament precisament de la penya en aquest nou captant de festa major.
6: Aquest any tot varia una miqueta. Tenim la sort de que la penya blaugrana... nosaltres sempre veníem de que ens apadrinessin, entre cometes, alguna associació i tal, doncs perquè quan ens apadrina algú porten molta més gent, no? I aquest any la iniciativa l'ha tingut la penya blaugrana, que li donem moltíssimes gràcies, i penso que anirà superbé. A més, com tothom saben, els donants només la fèiem un dia. Aquest cop serà divendres a la tarda i dissabte matí i tarda. I la penya blaugrana entrarem en un sorteig per una entrada al camp del Barça, per un partit. I també ens faran entrepans i un refresc. Vull dir, li estan posant moltes ganes i nosaltres també amb ells.
1: Es faran al local de la penya d'Avinguda Lluís Companys, no?
6: Exacte. I allà estarem doncs, per atendre, com sempre, a tothom i esperem que aquest any vingui moltíssima més gent.
1: El Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu, el període principal de la davallada de les donacions. La campanya d'estiu que du per títol Aquest estiu som fans de donar-ho tot i recorda que tant fa falta sang com també plasma. Com l'any passat s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara també poden ser els centres cívics o les biblioteques i en aquest cas a Parets serà el local de la penya blaugrana Parets. Recordem que calen més de 40.000 donacions durant el juliol i l'agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des del juliol fins al setembre s'intensifiquen les campanyes de donació de sang també. Hem parlat amb la vocal de la Federació Catalana de Donants de Sang, l'Assumpta Lleonard, que feia una crida als donants joves i també als voluntaris que vulguin formar part de l'Associació de Donants de Sang, per exemple, del Vallès Oriental.
7: Això sempre, però sobretot en temporades d'estiu o, per exemple, Nadal, sabem que les donacions baixen i baixen molt i les reserves a vegades queden una mica compromeses perquè és cada dia de l'any que es necessita sang. No hi ha vacances per això. Per tant, sí, hem de fer una crida a tots els donants. Hem de fer una crida especial al jovent perquè sembla que és una cosa que costa una mica d'enganxar-s'hi, però realment necessitem relleu generacional. I, per tant, doncs, fem una crida molt especial al jovent. I també al voluntariat, perquè també fa falta gent que ens ajudi, que ens faci d'altaveu d'aquest missatge.
1: Amb l'estiu arriben els mesos més calorosos de l'any i per a molts ciutadans el moment més esperat, el de les vacances. El Banc de Sang i Teixits té una marxa important en aquesta campanya d'estiu per contrarrestar la tradicional davallada de les donacions d'aquesta època de canvis, d'hàbits, de desaparició de rutines i de calor moltes vegades insuportable. El Vallès Oriental acull, com tots els estius, campanyes arreu de la comarca i en especial les campanyes de les festes majors, com el cas de Parets, que serà divendres 24 a la tarda i dissabte 25 de juliol, matí i tarda, per afrontar el període més crític de l'any amb les reserves al màxim de normalitzades. El missatge principal llançat pel Banc de Sang és recuperar la necessitat reiterada enguany també de la donació de plasma, que és tan necessària com la sang, i per tant cal alternar la donació d'aquests dos components sanguinis sempre que sigui possible. Per això la campanya campanya d'estiu du per títol aquest estiu Som fans de donar-ho tot, tot recordant que tant fan falta una cosa com l'altra i que per als pacients la necessitat no s'atura, sigui estiu o no. La iniciativa està destinada a aconseguir que les reserves de sang es mantinguin estables durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost, i evitar que sigui l'època amb més disminució de les donacions, que poden arribar a baixar un 20%. L'objectiu és arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals, que es manté com la resta de l'any. Cal recordar que la donació de plasma és igual de senzilla que la de la sang i es pot fer a gairebé els mateixos punts de donació, però se'n pot donar amb més freqüència. Plasma es pot donar cada 15 dies. La recuperació també és més ràpida que la de la sang perquè la major part del plasma és aigua. Del plasma, aquesta part líquida de la sang, se n'elaboren els anomenats hemoderivats, medicaments que es fan a partir de proteïnes extretes del plasma i que són vitals per a alguns malalts. Ho són essencialment les immunoglobulines, que són les defenses que serveixen com a eina al sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions, per exemple. A Catalunya es calcula que hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments que estan fets amb plasma de per vida i més de 4.000 persones que reben transfusions de plasma anualment. No obstant això, actualment només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries. Per això aquesta crida i aquesta necessitat també de ser donant de plasma. Recordeu que per la Festa Major d'Estiu, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de capta de sang, també gràcies a l'aportació del local de la penya Blaugrana Parets. Divendres 24 de juliol, de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre, i el dissabte 25 de juliol, en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest 2026, la penya Blaugrana, com us dèiem, cedeix el seu local per adaptar-lo a aquesta capta de sang de divendres i dissabte. Serà a l'Avinguda Lluís Companys 25 del barri antic de Parets. I a més, col·laboraran amb el refrigeri i alguna sorpreseta més per als donants. Entre tots els donants és dels dos dies es farà diferents sortejos, com dues entrades per poder veure un partit del Barça i entrades també, quatre entrades per visitar el Museu del Barça.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: I a més, dins la Festa Major d'Estiu torna la Nit del Teatre al Carrer amb la seva 26a edició, el primer dia de festa, divendres 24 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila, Nexar Percussion, Perseguint els Límits, que seran els encarregats de fer les connexions musicals entre espectacle i espectacle. A les 6, també a la plaça de la Vila, com és clàssic, un berenar refrescant de Festa Major, on hi haurà gelats per a tota la mainada. A quarts de 7, a l'Església Sant Esteve, començaran amb el toc de campanes de Festa Major, amb la col·laboració de la parròquia. Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, toc d'inici de Festa Major, a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 7, a la plaça de la Vila, el pregó de Festa Major, amb els 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables a Parets. Quan faltin 5 minuts per 2 quarts de 8, a la plaça de la Vila, tronada de Festa Major a càrrec dels Diables Parets. A 3 quarts de 8, a l'escola Lluís Piqué, Eunoia Col·lectiva Tenet, circ i acrobàcies per a tothom. Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 9 del vespre, a la mateixa escola, sense moure's de l'espai, tornaran a estar Nexar Percussion, Perseguint el Límit, fent aquestes connexions musicals entre espectacle i espectacle. Només els haureu de seguir per saber on s'hi troba l'espectacle en aquell moment. I per últim, a les 9 de la nit, al Parc La Linera, en aquest cas a l'escenari de l'Escola de Música, que dansa amb colors, amb dansa contemporània. Sense oblidar-nos que també, inclòs dins la Nit del Teatre al Carrer, a les 22 hores, a les 10 de la nit i a la plaça de la Vila, Festa de la Pedra del Diable. Per veure-la a la plaça s'ha d'adquirir l'entrada solidària d'un euro en efectiu destinada enguany a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. El 14 de juliol, al Teatre Can Rajolers podran adquirir aquestes entrades de 4 a 7 de la tarda. Si queden entrades, es continuaran venent a les oficines de Can Rajoler de 9 a 1 fins que s'exhaureixin. I també el podreu veure via streaming i al Parc de la Linera. en aquest cas a través de la pantalla gegant que estarà instal·lada en aquest espai.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Gallecs, que recupera la tradicional festa major de 4 dies. La festa tindrà lloc del 23 al 26 de juliol. Gallecs, que celebra la seva festa major, que també coincideix amb la nostra, amb una àmplia oferta d'activitats per a tots els públics, recuperant la festa de la nit de divendres, un programa que comença aquest dijous dia 18 a les 2 de la matinada amb el ja tradicional concurs de truites amb veïnal i 12 seguit un quinto de festa major. El divendres dia 24 a la nit arribarà el plat fort amb la nit de DJs, en la que els assistents podran gaudir de tres sessions de diferents estils musicals. El tret de sortida, quarts de nou del vespre, el farà el DJ One amb el seu estil tecno flamenc. Tot seguit arribarà el torn de DJ Modio, habitual de la festa major de Gallecs, amb una sessió de mestissatge a les 11. Finalment, DJ Bacardit, l'encarregat de tancar la nit, la qual s'allargarà fins a les 5 de la matinada. L'endemà dissabte 25 de juliol al matí tindrà lloc la tradicional missa de festa major i ja a la tarda petits i no tan petits podran gaudir d'un moment fresc amb l'escuma de colors que torna a la festa, un acte que l'Associació de Veïns ha volgut recuperar després d'anys de restriccions derivades per la sequera. Tot seguit, xocolatada amb melindros i a la nit, tradicional sopar de germanor per donar pas a un monòleg humorístic de Neus Motos, Sexo, Inserso i altres calamidades, i tot seguit ball amb l'orquestra Sol i Mar. I el diumenge 26 al migdia estarà marcat per l'actuació castellera amb els castellers de Cerdanyola, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima, i com és habitual, els castellers de Mollet. El tancament de la festa arribarà a partir de les 20 hores amb un concert de vaneres a càrrec de Sons de Taverna amb ron cremat. I deixem en Gallecs per parlar de l'elevat risc d'incendi que obliga a restringir l'accés a l'espai forestal de Martorelles. L'elevat risc d'incendi forestal derivat de l'onada de calor que estem vivint ha comportat la restricció d'accés a l'espai natural i forestal de Martorelles. La mesura s'ha adoptat després que la Generalitat de Catalunya hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim nivell de vigilància davant del perill d'incendi. Entre les actuacions aplicades hi ha el tancament de la pista forestal, que ara n'eren de les conegudes llicorelles, amb l'objectiu de reduir el màxim risc que es pugui originar un incendi i protegir tant les persones com els habitatges i el patrimoni natural d'aquest municipi. L'accés a la zona afectada queda limitat al veïnat que hi resideixi allà, als serveis essencials, als cossos d'emergència i seguretat i a les persones que hagin de dur a terme actuacions imprescindibles relacionades amb la gestió del territori o la protecció de les persones. Amb l'activació del Pla Alfa també entren en vigor diverses restriccions, com ara la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, la suspensió de les cremes agrícoles i forestals, la prohibició d'utilitzar material pirotècnic o de llançar borilles i altres objectes que puguin provocar un incendi, i també es limita l'ús de maquinària i eines susceptibles de generar espurnes. Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi la prudència i la responsabilitat mentre es mantingui aquesta situació de risc. En cas de detectar una columna de fum, flames o qualsevol incendi forestal, es recorda la importància d'avisar immediatament el telèfon d'emergència 112 per facilitar una intervenció ràpida i minimitzar així les conseqüències d'un possible foc.
0: El temps a RAP 107 FM.
8: Hola, què tal? Cap de setmana que ha tornat a ser de molta estabilitat aquí a Parets del Vallès, amb unes temperatures que s'han mantingut molt semblants a la resta de la setmana passada. Màximes que han rondat, per exemple, dissabte els 34 graus i ahir, diumenge, 36 graus i mig. Però amb aquesta humitat més elevada, la sensació de xafogor ha estat també molt marcada. I les nits també han estat de mal dormir, amb uns valors que no han baixat dels 23 graus i, per tant, repetim, són nits que es fan llargues si costa de dormir. I comencem el dilluns, la setmana gran aquí al poble, i és que tindrem a finals de setmana la nostra gran festa major i es preveuen certs canvis aquí a Parets del Vallès. Però aquest inici de setmana no mantindrem aquests dies d'un ambient assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa molts dies que ens acompanya i deixa aquest cel més brut, més terrós, i amb aquestes temperatures que ben bé fins dimecres, dijous, es mantindran molt semblants, al voltant dels 34, 35 o inclús 36 graus. Per tant, aquesta calor que no voldrà marxar amb aquestes nits que continuaran sent de mal dormir. I la notícia serà que sobretot a finals de setmana, de cara a dissabte, a diumenge, en plena festa major, aquestes temperatures a poc a poc aniran tirant cap a baix i acabarem normalitzant aquestes temperatures. És a dir, no farà la calor d'aquests dies, farà calor, però una calor molt més normal. I sembla que de precipitacions fins aleshores no en tindrem. Caldrà veure si a finals de la festa major podríem tenir alguna precipitació, que seria molt poqueta cosa. Per tant, paciència, perquè sembla que encara queda calor. Ho anirem seguint aquí a Rap107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de la farmàcia la natural de l'estiu. Anem a parlar de totes les propietats dels fruits vermells que hem de conèixer. Amb l'arribada a finals de la primavera i l'inici de l'estiu, i durant l'estiu, els mercats i les fruiteries s'omplen de molts colors. Per exemple, les cireres, les maduixes, els gerds, les mores, els nabius, que es converteixen en protagonistes indiscutibles d'una de les èpoques més dolces de l'any. A més de ser deliciosos, aquests fruits vermells destaquen per les seves nombroses propietats nutricionals. De fet, els experts el consideren alguns dels aliments més saludables que podem incorporar a la dieta diària. Unes joies gastronòmiques que no només entren pels ulls, sinó que també són una autèntica farmaciola natural per al nostre organisme. Les cireres, per exemple, són sense cap mena de dubte les grans protagonistes del moment. Més enllà del seu gust dolç i vellutat, aquesta fruita és coneguda com l'aspirina de la natura, sí, sí, per les seves grans potents propietats antiinflamatòries. Té antioxidants a dojo. Són riquíssimes en antocianina, els pigments que els donen el color vermell i que ajuden a protegir el cor i a frenar l'envelliment de les nostres cèl·lules. Són un producte de qualitat. Són una de les poques fonts naturals de melatonina, l'hormona que regula els cicles del son. Per tant, menjar-ne un grapadet per postres a la nit és un bon truquet per ajudar a dormir molt millor. També ens ajuden a la recuperació muscular. Els esportistes sovint incorporen el suc de cirera a la seva alimentació, ja que pot ajudar a reduir la inflamació muscular després de l'exercici intens i fa aquell efecte netejador. Tenen un alt contingut en aigua i en potassi, fet que les converteix en un excel·lent diurètic ideal per combatre la retenció de líquids. A més, també trobem, deixem les cireres i donem pas a les maduixes, que tot i que van començar la temporada una miqueta abans, continuen estant en el seu moment dolç. De fet, molta gent se sorprèn en saber que les maduixes tenen més vitamina C que les mateixes taronges. A conseqüència d'això, són unes aliades perfectes per reforçar el nostre sistema immunitari i per afavorir la producció de col·lagen, el manteniment de la pell elàstica i radiant durant els mesos de sol. A més, aporten molt poques calories i són riques en fibra, ajudant a regular el trànsit intestinal. Deixem les maduixes i, d'altra banda, parlem dels petits nabius, especialment els blaus i els vermells, que s'han guanyat el títol de superaliment a pols. Per aquesta raó, els nutricionistes també els recomanen d'aprendre diàriament. Són mundialment famosos per la seva capacitat de prevenir i de combatre les infeccions d'orina, sí, sí, als nabius, ja que impedeixen que els bacteris s'enganxin a les parets de la bufeta. Així mateix, diversos estudis demostren que els seus nutrients milloren la memòria, la concentració i protegeixen la salut ocular davant de les pantalles. Per acabar, no podem oblidar parlar dels jardons o dels gers i les mores d'esbarcer. Aquestes fruites silvestres destaquen per ser de les que tenen més contingut en fibra de tot el regne vegetal. Per això no és tot. També són riques en àcid fòlic, essencial per a les dones embarassades. També en minerals, com el magnesi i el ferro. Són riques en vitamina K, que és essencial per als ossos, i baix contingut en sucre, perfectes per a persones que controlen la glucosa. En resum, ajuden a enfortir els vasos sanguinis, milloren la circulació i mantenen a ratlla els nivells de colesterol dolent. En darrer terme, la temporada d'aquestes fruites és relativament curta i cal aprofitar-la ara, quan el producte és local i de proximitat, no us ho perdeu. Per tant, la pròxima vegada que aneu a comprar, ompliu el cistell d'aquesta paleta de colors vermells tan deliciosa i bonica. El vostre paladar i la vostra salut us ho agrairà. Un consell a la cuina, per cert, els fruits vermells són molt delicats. Perquè et durin més, guarda'ls a la nevera sense rentar i fes-ho just abans de consumir-los. Si veieu que es fan malbé, congela'ls. Són ideals per fer batuts frescos durant l'estiu.
0: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns, en 20 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia, amb aquest resum del que va donar de si aquest cap de setmana, amb les espectaculars 24 hores de futbol sala que han arribat a la seva 40a edició, organitzades per gent de Parets, i amb els guanyadors per 20a vegada han guanyat l'equip del Bursi en la categoria masculina i les Perles en la categoria femenina. Escoltem més informació sobre aquestes 24 hores de futbol sala a Parets del Vallès, la prèvia de la Festa Major d'estiu.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: I parlem de les 24 hores de futbol sala de Parets, que ha organitzat, com cada any, gent de Parets, enguany amb la 40a edició, i on hi vam estar tant un servidor, Carles Font, com la Júlia Segura.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs com va anar?
2: Doncs va anar superbé, la veritat, un ambient que és, tothom destaca que és dels millors, és immillorables, i una participació d'aquest any que han estat 16 equips masculins i 7 femenins, creixent la secció femenina cada vegada més. Hem parlat amb la Neu Jordà, que ha estat l'organitzador d'aquestes 24 hores, i ens comentava una mica més sobre l'edició d'aquest 2026.
3: Molt bé, moltíssima participació, molt bon ambient, molt bon rotllo. Hem aconseguit el que sempre volem, que és que vingui molta gent de Parets a passar-s'ho bé, que el nivell competitiu sigui alt, i ho estem aconseguint ja a les portes de final, vull dir que molt contentes.
4: I a més dos grups femenins aquest any?
3: Dos grups femenins, vull dir, molt contenta amb la participació. A més, hem aconseguit que s'apuntin equips no tan futboleros com abans, sinó com passa amb el masculí, els equips que venen a fer gresca i a passar-s'ho bé.
4: Sí.
3: I de fet, us faig una mica d'espoiler, que encara no hem donat els premis, però inclús els hi donarem el premi a la millor afició, un dels equips femenins, perquè la festa i l'ambient que han portat ha sigut espectacular. Vull dir, estem, aquella fita que volíem, que era les 24 hores masculines, tinguessin aquesta versió també prefesta major, bon ambient, bon rotllo femení, sembla que ho estem aconseguint, així que, bueno, no podem estar més felices.
4: No hi ha hagut cap incidència, no?
3: No, és quatre tonteries que no passen d'un minut i mig. Però no, molt tranquil, la veritat, aquest any molt tranquil, molt bé, molt bé.
4: I l'organització ja la porteu pràcticament rodada, no?
3: Sembla que sí, però sempre surten coletes. Ja. Però, bueno, sí, és veritat que després de tants anys ho tenim tot ja molt marcat, molt estipulat, però no, molta feina, però feina que ja està molt ben organitzada i que acaba sortint bé.
4: Algun desig per les 24 hores?
3: Que complir els 50 com a mínim.
1: Un dels iniciadors, en Joan Turull, també hi era, i que pràcticament no s'ha perdut cap de les edicions, tal com ens deia.
5: Home, aquesta edició per nosaltres és molt especial perquè són 40 de masculí i 4 de femení.
6: Correcte.
5: I què passa, doncs? És que arribar als 40 anys ha sigut un repte, i estem molt contents de la manera, doncs, que tothom s'ha

0: És part de les 24 hores. Després hi ha partits més tranquils, hi ha partits doncs, que hi porten més petxanga, més festa, però també doncs, el públic hi participa molt. Vull dir, aquest any també s'ha de dir que dintre del cap participat està una mica més tranquil·let, eh? I després, hosti, dic, però sí, sí, en general ha anat molt, molt, molt bé. Vull dir que...
1: I tu és especial, eh? Perquè has l'assolat a totes.
0: Sí, pràcticament a tot. A veure, també has de dir doncs, que l'any que em vaig casar, el diumenge 21 de juliol, clar, aquell diumenge no vaig ser-hi, però el dissabte hi era. I és clar, doncs, tret d'aquests, doncs sí. De tota la colla que hem començat, a la dotzena de joves que teníem 16 i 17 anys, sóc encara el que mantinc una mica la flama, no? Vull dir, que he anat continuant. I... Però bueno, content de la nova saga que està a venir i que també aposta molt per un torneig tan emblemàtic. Hem de recordar que és l'únic torneig de 24 hores que es fa al poble. No hi ha cap més activitat d'aquesta llarga durada que es faci en aquest poble, en un poble de 20.000 habitants. Simplement això m'interessa, recordar-ho molt, perquè a vegades la gent no sap el que arriba a costar tirar endavant un torneig d'aquesta manera. Som gent que no estem vinculats al futbol sala, som gent que no ens hi guanyem la vida, i som gent doncs, que l'únic que creiem en que això no es pot deixar perdre.
1: I fa 40 anys era impensable que hi hagués un torneig femení, eh?
0: No, és que ni pensàvem que arribaríem a 40 anys clar, ni començàvem el femení. Clar, el femení tot ve doncs, que, bueno, amb els mateixos recursos hem dit per què no apostar per les noies. Vull dir, també s'ho mereixen. Ens dona dues i tres vegades més de feina, però és gratificant que després doncs, bueno, la gent ho valora i aquest any, per exemple, hem tingut 7 equips, vol dir que l'augment d'equips cada vegada està augmentant, sí, sí.
2: I també ha estat pel pavelló el regidor d'Esports, en Didac Cayuela, qui va fer l'entrega d'alguns premis i que, a més, recordava el torneig com un clàssic de l'estiu aquí a Parets.
3: Molt bé, molta calor aquí, la veritat és
4: que... Hi havies jugat, tu?
3: Jo les havia jugat, de jove. La jove les havia jugat amb los Rata Bar 83. Vam arribar un any a la final, eh? Vull dir que tanto.
4: Ho dius en sèrio?
3: Sí, sí, sí, sí. I res, bueno, la veritat és que els que som de Parets, no? Les 24 hores són part de la nostra adolescència, de la nostra etapa de joventut. I veure que això encara reviu i que els joves d'avui en dia doncs, que encara continuen, la veritat és que fa molt de goig.
4: I ara noies.
3: I ara també noies. Bueno, ja tocava que el futbol també les noies tinguessin el seu espai, no? Ja saps que jo sóc pro defensor de l'esport femení. De fet, la meva dona és atleta i veig les injustícies, no? I les desigualtats que hi ha. I la veritat que, bueno, és veure avui una final de dos equips que, déu-n'hi-do, també... com la juguen, jo no sé si a nosaltres ens agafen a la final, ens fotien una bona canya, eh? Però res, agrair que encara hi hagi, no, aquesta activitat a Parets, que preludi de festa major i bueno, que continuïn treballant així.
5: Destacar un homenatge als primers guanyadors de les 24 hores, oi?
2: Sí, en aquesta especial edició, quarantena edició ja, els exjugadors del torneig que van quedar primers en
5: el
2: la primera...
5: El Cargol Pelut, es deia l'equip.
2: El Cargol Pelut, que graciós.
5: Sí, sí.
2: I van poder venir...
5: En honor del bar que hi havia aquí, que es deia el Cargol Pelut, està clar. I dos dels membres, no?
2: Que sí, són... dos dels membres, que són en Cuesta i en Joan Serra, van venir i van parlar amb nosaltres, i això és el que recordaven d'aquell primer torneig.
6: Sí, la veritat és que ens van avisar que li feia il·lusió que vinguéssim a fer el Sacre d'Honor i això, i ens hem reunit els que més o menys que hem pogut per fer el Sacre d'Honor. Sí, és molt maco, molt maco.
7: Com recordes la primera edició?
6: Pues la veritat és que estàvem pensant ara i ens en recordem encara bastant, que contra qui havíem jugat a la semifinal, contra el Bar La Pera, i la veritat és que bueno, ens ho vam passar molt bé. Érem molt joves,
7: sí.
6: teníem 18 i 19 anys i aguantàvem bé.
7: Han canviat molt les 24 hores?
6: Bueno, abans era gent del poble, era tothom gent del poble, ara hi ha més gent que ve a guanyar-les i nosaltres era a disfrutar. Ens ho passàvem molt bé.
7: Teniu algun desig per les 24 hores?
6: Desig no.
3: Sí, sí, que el Cargol Pelut va ser la primera que ens va patrocinar i vam fer els primers...
4: Quants anys tenies?
3: Jo tenia uns 17, 18, més o menys, 40 anys enrere, tinc 59,
4: Sí, doncs uns 19 o així. Sí,
8: I
4: sí.
8: Van dir, va, fem un equip?
4: Bueno, érem la colla de tota la vida, que vivíem aquí el mossèn Pere Batlle i algun altre amb una altra d'això, i érem el grup de tota la vida, i doncs vinga, ens apuntem, i vinga, a fer gresca i a fer xerinola i passant-s'ho bé. Vull dir, el futbol era una excusa per reunir-se i passar un bon rato.
8: Tu havies jugat a futbol?
4: No.

0: No, jo era de bàsquet. Tots els meus, tota l'altra colla, tots eren de futbol, menys jo. Igual que jo de bàsquet, el meu germà era de handball i, bueno, però som amics, érem la colla de tota la vida.
1: I vau guanyar la final?
0: Vam guanyar la final.
1: Recordes la final?
0: Bueno, fa molt de temps, però, bueno, entre tot, pues sí, va estar divertit. Va ser divertit perquè no érem favorits, hi havia un altre equip que portava, entre cometes, algú que jugava a futbol sala amb categories d'això. Sí, sí, i anaven així com de guanyar, però mira, vam fotre la sorpresa i ens ho vam, mira, vam fer les primeres.
1: Home, està bé que ens homenatgen, no?
0: Sí, sí, és un honor, vull dir, les primeres d'això, del poble, vull dir, estava molt bé.
1: Ara fotaríeu un partidet o què?
0: No, no, no, ara ja no ens movem, ja. Ara un cop de pilota i poca cosa més, vull dir, no està la cosa per moure'ns molt, no.
2: I anem a repassar totes les classificacions d'aquestes 24 hores, Júlia.
3: Comencem per la masculina. Els campions van ser, en aquest cas, en Wursi. Els sots campions, Loterías Graciela. El tercer classificat va ser The Last Dance by Scalo. I la copa de quart classificat se la van dur Mesón 20 Pacà, JG Reformas.
2: Però hi van altres posicions, diem-los tots, i per què? En cinquena posició?
3: The Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo, Martí Automoció, MSC Aigua.
2: Quin nom més llarg? Arca, els sisens.
3: Icars BCN.
2: Els setens.
3: La plaça Pap Darwin.
2: Els vuitens.
3: Persianes JR Chinchilla.
2: En novena posició.
3: Lito Lito by Bexco.
2: La desena.
3: Estrella Coja Restaurant Camparera.
2: L'onzena.
3: FC Tremendous L'Espurna.
2: Aquests són uns clàssics, igual que els següents, els dotzens.
3: Els Malindros JJ Coca.
2: Els tretzens.
3: Chloe Hogar Restaurante Core Fotoni.
2: Els catorzens.
3: L'Sporting Carajillo.
2: Els quinzens.
3: Espartansión.
2: I últims.
3: Escola Cesco, Frankfurt, Innsbruck.
2: Si parlem de les noies, qui va guanyar?
3: En aquest cas van guanyar les Perles, van quedar sots campiones JG Reformas Mesón 20 Pacà, les terceres van estar al Wursi, les quartes Mesón 20 Pacà JG Reformas, la cinquena posició per Bar la Plaça, la sisena les de l'Otro Pabellón, que són les del bàsquet, i en última posició Intermitente.
2: El premi al màxim golejador per qui va ser?
3: Se'l van portar l'Héctor Alba d'Alejo de Wursi.
2: El porter menys golejat?
3: Va ser el de Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo Martí, Automoció, MSC Aigua.
2: Sembla que facis futbol.
3: Sí, sí, una promoció llarga.
2: També l'equip més esportiu, que hi va ser?
3: Que se les van endur les de l'Otro Pabellón.
2: L'àrbitre, en aquest cas tot el col·lectiu, oi?
3: Sí, es va fer un homenatge al col·lectiu arbitral.
2: El jugador més jove?
3: Va ser Álvaro Gómez Ruiz, de Persianas JR Chinchilla.
2: Jugador del futbol sala parets.
3: Sí.
2: I el jugador més veterà?
3: En Joaquín Regino, de l'escola Cesco, Frankfurt, Innsbruck.
2: El premi Xisco, a millor jugador?
3: Que va ser l'MVP Guillem Ruiz, de Loterías Graciela.
2: El premi Tot i Afició?
3: Per Persianas JR Chinchilla.
2: I jugadora MVP?
3: La Caral, de Les Perles.
2: Bé, vam parlar amb el Wursi masculí, i en aquest cas, amb qui vas parlar?
3: Vaig parlar amb l'Iker Llorente, que si us sona el nom és perquè va estar una temporada jugant al futbol sala aquí a Parets, i això ens deia sobre la seva participació.
4: Bueno, bien, muy chulo, muy chulo. Siempre al final venir aquí a jugar a Parets, a mí me encanta. Es el mejor 24 horas, sin ningún tipo de diferencia. Y el que más nivel hay, y eso que no hay premio económico, y eso es una puta pasada.
5: ¿Qué es lo que más te gusta del torneo?
4: Sobre todo, bueno, yo que estoy aquí con el equipo de Wursi, lo que más me mola sobre todo es el equipo que tenemos, ya más quitando de tema de individualidades y lo que es el juego. Ya somos una familia y nos lo pasamos bien. Cuando acaban los partidos estamos todos juntos, cenamos todos juntos, comemos todos juntos, y al final eso es difícil de encontrar a veces en muchas 24 horas.
5: ¿Y los partidos de por la noche qué?
4: Bueno, los partidos, lo bueno que hemos jugado a las 12, entonces nos podemos ir a dormir temprano, pero bueno, si hay que jugar por la madrugada, pues se cambia el plan, y dormimos antes, sí, sí.
5: ¿Algún deseo para las 24 horas?
4: Nada, pues seguir jugando con este equipo y que sigan las mismas personas.
3: I parlàvem també amb els segons classificats, com ja dèiem, és una mica la final esperada, no?, el Wursi i Loterías Graciela, i ens parlaven en aquest cas els bessons Guillem i Pau, que tornen també a Parets a jugar aquesta temporada.
6: Molt bé, una molt bonica experiència, com cada any. La veritat que és l'única data que tenim al calendari marcada, que no podem fer una altra cosa que jugar al torneig a 24 hores.
5: Fa molts anys que veniu, com heu vist l'evolució del torneig?
6: Molt bé, mira, al principi vam començar amb la Lluita Team, que era un grup d'amics d'aquí del poble, i ens ho passàvem molt bé, i vam decidir canviar aquí a Loterías Graciela per tenir aquest punt de competició, per viure el torneig d'una altra manera, i la veritat que cada any és semifinal o final, així que estem molt contents.
5: Sí, això anava a dir, una final Loterías Graciela-Wursi, que és com la típica, no, ja?
6: Sí, sí, sí, bueno, ens estem acostumant, i això és dolent, però
7: també és un mèrit que tenim nosaltres per arribar aquí, que hi ha molt bons equips, molt bons jugadors, i bueno, pues al final tens una mica de sort, entren els gols i et plantes a la final competint contra l'equip que tothom vol guanyar i que és molt difícil.
5: Serà un any especial per vosaltres, tornar a Parets, no?
7: És un any molt especial, ens van contactar i la veritat que costa dir que no a un club que hem estat molts anys, o sigui que intentarem competir i aconseguir l'objectiu, que és el que, per el que venim a Parets.
5: Quines expectatives teniu?
6: Bé, molt bones expectatives, sobretot pel míster, que el coneixem de fa temps, que era el Viri. Ens va explicar el projecte, amb la confiança que teníem, i ell té amb nosaltres, doncs, va ser gran part de la decisió, va ser gràcies a ell. I doncs, tenim molt bones expectatives, un any on hi ha molts bons equips a la Lliga, tots són quasi derbis o clàssics, per tant és una Lliga molt bonica i molt competitiva.
2: Les Perles van guanyar la final femenina, parlàvem amb diverses jugadores, Natxa, Cíntia, Aina i Anna i Caral.
8: Natxa.
9: I tu?
8: Cíntia.
9: Com ha anat la final i aquestes 24 hores?
8: Molt bé, molt bé. Hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta esportivitat al torneig i això, ho hem passat molt bé.
9: Sí,
8: doncs superbé, molt contenta del meu equip. Vam començar doncs, una mica fluixetes, però a mesura que anem jugant ens hem trobat millor i la veritat és que ens hem trobat amb equips molt forts i hem guanyat.
9: Doncs sou vosaltres, de Parets?
8: No. No, nosaltres som un mix de la Llagosta, Mollet i Barcelona. Jo treballo a Parets i tinc el gimnàs a Parets.
10: Molt bé, la veritat. Ens ha agradat molt l'organització, sobretot. Ens ha sabut organitzar tot molt bé. Les companyes superbé, les jugadores dels altres equips superbé. La veritat, molt bé. M'ha agradat molt.
5: Era la primera vegada que jugaves?
10: Sí, era la primera vegada. Sí que és veritat que portava molts anys ja volent jugar i tal, però no, mai hi havia equip, sempre arribava tard i al final he pogut aconseguir equip i sí, és la primera vegada.
11: Molt bé, molt divertit.
5: Era la primera vegada que veníeu?
11: Sí, la veritat és que és la primera vegada, però segur que hi tornarem.
5: I heu arribat a la final, a més?
11: Sí, sí, ha sigut un repte.
5: Què és el que més us ha agradat del torneig?
11: La veritat és que l'ambient és molt acollidor, els voluntaris també, molt maco tot, i a part que el futbol ja uneix de per si, doncs aquest torneig ha sigut molt, molt, molt acollidor tot.
5: I vosaltres fa molt de temps que jugueu a futbol?
11: Uau, molts anys, però és la primera vegada que provo futsal i superguai.
5: Guai, sí, tu jugues a futbol camp.
11: Sí, futbol camp. Sí, jo també, futbol camp, i bueno, ja havia jugat algun cop, però sí, pocs cops he jugat i m'agrada molt.
5: Que guai, on esteu? On jugueu?
11: Estàvem al Sigul i a la Queens League.
3: I hem parlat també amb les de l'Otro Pavellón, que són les del bàsquet, que per un cap de setmana s'han passat al futbol, i ens comentaven una mica la seva experiència en aquest torneig. Recordem que han quedat sisenes, però s'han endut el premi a l'equip més esportiu.
12: Molt bé, ens ho hem passat superbé. Ha sigut una experiència molt xula, de veritat. No hem guanyat ni molt menys perquè no som del futbol sala, però molt bé, molt bé.
5: I com us poseu d'així tan portats?
12: Doncs per les conyes, perquè volíem passar una bona estona, vam agafar patrocinadors i doncs ja està.
11: Molt bé, jo m'ho esperava, la veritat, que una mica de nervis i tal, però la veritat que ha estat bastant xulo, l'experiència m'ha encantat.
5: Com és el bàsquet, també?
11: No, jo faig futbol.
5: Com és que t'has apuntat amb ells?
11: Bueno, perquè em van dir, jo jugo futbol camp, no jugo ni futbol sala, i vaig dir, bueno, doncs per l'experiència està bé, i doncs vaig dir, bueno, pues va, ens apuntem.
5: Què és el que més recomanes de l'experiència?
11: Bueno, que tampoc és un torneig de vindre aquí a guanyar, perquè m'ho he passat moltíssim millor aquí amb elles, divertint-nos, que si haguéssim vingut a només a guanyar.
2: Doncs experiències diverses, com també altres equips, com per exemple
3: la Laia i la Emma de l'equip Meson 20 Paca JG Reformes, que han quedat quartes, i si les coneixeu són perquè són jugadores de l'equip femení del futbol sala de Parets.
11: Molt bé, molt contentes, ens hem passat molt bé. Per un any crec que s'ha organitzat guai, hem jugat molts partits, o sigui que contentes.
13: Molt guai, perquè ha sigut el primer torneig en què hi ha hagut més equips femenins i per tant tens més essència de torneig 24 hores que no.
11: I molt més nivell.
13: Sí, també s'agraeix això.
5: Què és per vosaltres que Parets aculli un torneig així?
11: Bueno, estem contentes al final, parlant més de part del femení, crec que és molt important donar-li visibilitat i òbviament doncs, la mateixa importància que el masculí. Bueno. I llavors, doncs, bueno, que puguem col·laborar d'aquesta manera també ens agrada molt. Al final estem contentes per això.
2: doncs també parlàvem amb jugadors de diversos equips, el BNTPK, també José Ramón Chinchilla. Escoltem-los.
14: L'último año, pero aún así no ha dado algo para ganar a Bursi, que, bueno, que tiene la experiencia que tienen y los jugadores que tienen, bueno, son de son top. Y saben jugar a esto.
15: ¿Y tú qué?
14: Yo de la barrera, los todos de la barrera.
15: Pero bien, ¿no?
14: Bien. Disfrutando otro año más. 40 años, ¿eh? de torneo y 26 míos personales.
15: 26, tío.
14: 26 míos personales, 26, 27 casi. Estoy con 18, 19, sí. Por ahí va. Es por decir la edad. Pero...
16: ¿No? Pues el equipo bastante bien. Lo que pasa es que el primer partido contra Tremendous perdimos 2-1. Después ganamos a Melindrus y después teníamos, nos jugamos todo con la lotería Graciela. Graciela nos ganó, entonces ya estábamos eliminados. Tenía que haber un milagro que Melindrus ganase a Tremendous y al final pasó eso. Entonces tuvimos que coger toda la ropa porque yo ya la vi ahí, los chavales ya se habían ido, tuvimos que llamar corriendo, vamos a jugar. Y jugamos los cuartos contra Bursi, que bueno, Bursi tiene un equipo. ¿Vale? Y es lo que hay. Y hasta ahí ya... Las 24 horas. Muy bien, sí, muy bien.
15: ¿Las 24 horas son las 24 horas?
16: Muy bien, muy contentos con los chavales, sobre todo. Se han portado un 10 y bueno, y ya está. Hasta el año que viene.
3: I hem parlat també amb l'entrenador del primer equip del futbol sala, que és en Jesús Vázquez, que en aquest cas estava amb l'equip Icars BCN.
17: Bueno, pues una 24 horas, otro año más disfrutando de la fiesta del fútbol sala en Parets, que además, bueno, pues dentro de lo que es todo el Vallés, es la de las más importantes y muy feliz. Y lástima que no hemos quedado fuera en cuartos, pero bueno, siempre colaborando y estando aportando y apoyando al fútbol sala, y más en Parets, que yo soy el entrenador del primer equipo.
15: Son duras, ¿eh? Las 24 horas, te veo cansado, ¿eh?
17: Bueno, ya la edad te va haciendo mella, pero bueno, la ilusión hace más que los años. Intentamos, pues bueno, pues estar aquí apoyando lo que es la fiesta de nuestro deporte.
2: O Antoni Sebastià, de l'Escola Cesco.
18: Bueno, amb l'Escola Cesco.
15: No
18: he pogut jugar per una lesió, però bueno, hem estat allà a la banqueta. El tercer any que hem fet equip, i bueno, a passar-ho bé, quedarem últims, però bueno, hi ha bon rotllo amb l'equip, som els pares de la Cesco, ja tots de 40 cap amunt.
15: Heu disfrutat,
18: la Cesco. Sí, després ens vam anar a sopar tots junts i hem fet pinya. Nosaltres fem la patxanga els dilluns i arran d'aquí pues, vam muntar l'equip i aquest, com he dit abans, el tercer any consecutiu que juguem. A passar-ho bé. Un partit així que ens ha fotut golejada, però bueno, a passar-ho bé i dintre del que cap de les nostres possibilitats, pues, ens ho hem passat bé.
3: Doncs unes 24 hores de futbol sala amb molt d'èxit i que destaca un any més pel seu ambient. Pensant en el futur, tant els participants com l'organització tenen un sol desig, que puguin arribar al 50 aniversari. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Ha nascut a Parets del Vallès La Xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra. En formen part entitats de moment com Diables, Gegants, la Colla del Vall de Gitanes, l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica Parets, l'Associació Passebrista Parets, el Festival de Curs Pedra del Diable i l'Associació Sardanista. En aquests moments, La Xarxa a Parets vol promoure i dinamitzar la cultura popular catalana a casa nostra. Es donaran a conèixer a la tardor, el 25 d'octubre, al Parc de la Linera, amb una mostra de les diferents entitats culturals que tenim a Parets. Hem parlat amb un dels membres de La Xarxa, en Guillem Municio, de l'Ateneu La Teixidora. Ell ens parlava de per què han vist la necessitat de crear aquest espai conjunt, La Xarxa de Parets.
2: La Xarxa és el nom que li hem posat a la coordinadora d'entitats per la cultura catalana de Parets del Vallès, que, com el seu nom indica, neix amb la voluntat de coordinar o de ser un espai de coordinació entre entitats de Parets del Vallès i, per tant, promoure i dinamitzar la cultura catalana al poble. Estem en estadis inicials, ens hem començat a formar i ara mateix està conformada per Diables, per la Colla de Gegants, per Gitanes, per l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica de Parets, l'Associació Passebrista, el Festival de Curs de la Pedra del Diable i l'Associació Sardanista.
1: La Xarxa, coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès, vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. En Guillem ens avança que a la tardor es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical al Parc de la Linera.
2: Un dels primers actes que tenim previstos és el diumenge 25 d'octubre, que farem a la Linera, al Parc de la Linera, un tastet de les diferents entitats de cultura del poble. Llavors, la idea és que la gent que hi assisteixi pugui viure una mica com és formar part de les colles, quin tipus d'actes es fan, quines tasques, etc. I ho acabarem amb un vermut musical. Tot i així, més endavant us donarem més informació d'aquest acte.
1: Aquesta iniciativa vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paratanes, com ens explica el Guillem.
2: De moment, les entitats que la conformen estem força contentes i creiem que, a més, pot ser un espai també d'ajuda i col·laboració entre les entitats. De manera que, quan algú necessita alguna cosa, doncs una altra entitat pot a ajudar amb això, a nivell de carpes, d'equips de so, equipaments, etc. Llavors és aquesta voluntat d'ajudar-nos posant mans, posant recursos i fins i tot idees o projectes en comú entre les diferents entitats.
1: La Xarxa de Parets Cultura Catalana, Entitats i Vida de Poble compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa. A través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials, se'n difondran tots els actes principals que impulsin per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès.
0: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Ha nascut a Parets del Vallès La Xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra. En formen part entitats de moment com Diables, Gegants, la Colla del Vall de Gitanes, l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica Parets, l'Associació Passebrista Parets, el Festival de Curs Pedra del Diable i l'Associació Sardanista. En aquests moments, La Xarxa a Parets vol promoure i dinamitzar la cultura popular catalana a casa nostra. Es donaran a conèixer a la tardor, el 25 d'octubre, al Parc de la Linera, amb una mostra de les diferents entitats culturals que tenim a Parets. Hem parlat amb un dels membres de La Xarxa, en Guillem Municio, de l'Ateneu La Teixidora. Ell ens parlava de per què han vist la necessitat de crear aquest espai conjunt, La Xarxa de Parets.
2: La Xarxa és el nom que li hem posat a la coordinadora d'entitats per la cultura catalana de Parets del Vallès, que, com el seu nom indica, neix amb la voluntat de coordinar o de ser un espai de coordinació entre entitats de Parets del Vallès i, per tant, promoure i dinamitzar la cultura catalana al poble. Estem en estadis inicials, ens hem començat a formar i ara mateix està conformada per Diables, per la Colla de Gegants, per Gitanes, per l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica de Parets, l'Associació Passebrista, el Festival de Curs de la Pedra al Diable i l'Associació Sardanista.
1: La Xarxa, coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès, vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. En Guillem ens avança que a la tardor es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical al Parc de la Linera.
2: Un dels primers actes que tenim previstos és el diumenge 25 d'octubre, que farem a la Linera, al Parc de la Linera, un tastet de les diferents entitats de cultura del poble. Llavors, la idea és que la gent que hi assisteixi pugui viure una mica com és formar part de les colles, quin tipus d'actes es fan, quines tasques, etc. I ho acabarem amb un vermut musical. Tot i així, més endavant us donarem més informació d'aquest acte.
1: Aquesta iniciativa vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paratanes, com ens explica el Guillem.
2: De moment, les entitats que la conformen estem força contentes i creiem que, a més, pot ser un espai també d'ajuda i col·laboració entre les entitats. De manera que, quan algú necessita alguna cosa, doncs una altra entitat pot ajudar amb això, a nivell de carpes, d'equips de so, equipaments, etc. Llavors és aquesta voluntat d'ajudar-nos posant mans, posant recursos i fins i tot idees o projectes en comú entre les diferents entitats.
1: La Xarxa de Parets Cultura Catalana, Entitats i Vida de Poble compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa. A través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials, se'n difondran tots els actes principals que impulsin per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès.
0: RAC 107, notícies.

0: Divendres de festa major a 11:45 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb la Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Gym. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares. Però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva pròpia banda, Gym Band s'enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i 90. Gym Band compta amb 5 membres que aporten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor i la Clàudia, i com no la Gym. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a Rap 107 la Gym, vocalista de la Gym Band.
1: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà per l'Empordà i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert quan vaig sortir d'Eufòria va ser Granollers, va ser la 9BU Granollers i va ser superespecial perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a parlar gent allà, bueno... S'ha de dir, vull dir, al final al Vallès jo crec que som molt fidels i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir d'una forma, doncs crec que per ells prenen com molt especial, no? I llavors és guai i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí al Vallès no és el mateix que a Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
0: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Gym en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem a la Gym Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical de TV3 Eufòria.
1: Doncs molt bé, és que jo sempre que em pregunten jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors, va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt, molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Uh-huh. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Liaño, que havia estat sí. A la primera edició. Llavors jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, doncs això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, doncs, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte doncs, estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies de cantar a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que ha sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Uh-huh. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
0: Després d'uns mesos aturada, la banda està ben preparada ara per la seva actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. El seu concert a la Linera divendres el podrem gaudir amb versions de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gima ens explicava sobre el que podrem precisament trobar el divendres en el seu concert de Festa Major.
1: Hi ha una mica de tot, hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim It's My Life, sí. Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem, uh-huh. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també... Em sonava com molt egocèntric dir Gym Band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major i, uh-huh. i jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem. L'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
0: Divendres, aquest pròxim divendres 24 de juliol, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Activa-te, concert al Parc La Linera amb la Gimban. Un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez, més coneguda com a Jim.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.

0: Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut. L'Ariadna Navarro, atleta del Club d'Atletisme de Parets, ha participat en el Campionat d'Espanya Sub-20 celebrat al Albacete aquest cap de setmana. La paratana ha aconseguit la tercera posició en el 3.000 metres a pesar de la forta calor que hi havia al Albacete. L'atleta ja sabia que la competició seria dura en el moment en què va arribar allà. Així ens ho explicava l'Ariadna Navarro.
1: Ahir vaig disputar el Campionat d'Espanya de Sub-20 d'aire lliure i anava amb la setena millor marca. Sí que és veritat que sabia que potser podia intentar fer millor marca personal, però ho veia bastant difícil perquè vam arribar allà al Albacete i al baixar del cotxe, o sigui, vaig anar el dia abans de les... I al baixar del cotxe va ser com entrar a una sauna. O sigui, era un aire supersec que, clar, al començar a córrer se'm secava la boca, o sigui, al moment. Era horrorós. I clar, em vaig posar com supernerviosa perquè sabia que podia intentar fer millor marca personal, però que l'aire i la calor seria un impediment. Llavors, el dia següent vaig anar al dia de la competició i la sensació era la mateixa, però bueno, al final t'acabes acostumant, no?
0: A pesar de la calor, l'Ariadna va arribar forta a la competició. La va iniciar dominant la primera plaça a la cursa, però les dues competidores del darrere la van avançar abans del segon quilòmetre. L'Ariadna ens detalla com va anar aquesta competició.
1: I doncs vaig córrer la cursa, vaig tirar jo tota la cursa, o sigui, els dos primers quilòmetres estava jo primera, i després cap a l'últim quilòmetre, sí que és veritat que em va costar molt l'últim quilòmetre, em van adelantar les dues primeres, vaig seguir tercera, vaig intentar aguantar, i a l'últim 200 encara no he pogut veure el directe. Però l'últim 200 quasi m'adelanta i ja està, al final vaig quedar tercera, molt contenta del meu resultat, la veritat. No m'esperava, tampoc m'esperava tot el que he aconseguit aquesta temporada i ara ja sí que ja he acabat la temporada. Molt feliç, moltes gràcies al Club Atletisme Parets i al meu entrenador.
0: Amb aquesta tercera posició en el 3.000 metres al campionat sub-20, l'atleta Ariadna Navarro ja ha donat per acabades totes les competicions. Ara li queda gaudir de l'estiu per descansar bé abans de la següent temporada.
2: Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables Parets. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: I parlem de les 24 hores de futbol sala de Parets, que ha organitzat, com cada any, gent de Parets, enguany amb la 40a edició, i on hi vam estar tant un servidor, Carles Font, com la Júlia Segura.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs com va anar?
2: Doncs va anar superbé, la veritat. Un ambient que és, tothom destaca que és dels millors, és immillorables, i una participació d'aquest any que han estat 16 equips masculins i 7 femenins, creixent la secció femenina cada vegada més. Hem parlat amb la Neus Jordà, que ha estat l'organitzador d'aquestes 24 hores, i ens comentava una mica més sobre l'edició d'aquest 2026.
3: Molt bé, moltíssima participació, molt bon ambient, molt bon rotllo. Hem aconseguit el que sempre volem, que és que vingui molta gent de Parets a passar-s'ho bé, que el nivell competitiu sigui alt, i ho estem aconseguint ja a les portes de final, vull dir que molt contentes.
4: I a més, dos grups femenins aquest any?
3: Dos grups femenins, vull dir, molt contenta amb la participació. A més, hem aconseguit que s'apuntin equips no tan futboleros com abans, sinó, com passa amb el masculí, els equips que venen a fer gresca i a passar-s'ho bé.
4: Sí.
3: I, de fet, us faig una mica de spoiler, que encara no hem donat els premis, però inclús els donarem el premi a la millor afició un dels equips femenins, perquè la festa i l'ambient que han portat ha sigut espectacular. Vull dir, estem, aquella fita que volíem, que era que les 24 hores masculines tinguessin aquesta versió també prefesta major, bon ambient, bon rotllo femení, sembla que ho estem aconseguint, així que, bueno, no podem estar més felices.
4: No hi ha hagut cap incidència, no?
3: No, és quatre tonteries que no passen d'un minut i mig. Però no, molt tranquil, la veritat, aquest any molt tranquil, molt bé, molt bé.
4: I l'organització ja la porteu pràcticament rodada, no?
3: Sembla que sí, però sempre surten culetes.
4: Ja.
3: Però, bueno, sí, és veritat que després de tants anys ho tenim tot ja molt marcat, molt estipulat, però no, molta feina, però feina que ja està molt ben organitzada i que acaba sortint bé.
4: Algun desig per les 24 hores?
3: Que complir 50 com a mínim.
1: Un dels iniciadors, en Joan Turull, també hi era, i que pràcticament no s'ha perdut cap de les edicions, tal com ens deia.
5: Home, aquesta edició per nosaltres és molt especial perquè són 40 de masculí i 4 de femení.
6: Correcte.
5: I què passa, doncs? És que arribar als 40 anys ha sigut un repte, i estem molt contents de la manera, doncs, que tothom s'ha comportat i de l'ajuda que hem rebut de molta gent que no forma part de gent de Parets, que som el partit que estem fent aquest torneig, doncs s'ha embolcat perquè creuen en aquest torneig. Perquè és un torneig que crea l'ambient festiu. És un ambient que sempre hem apostat, doncs, per aquest ambient festiu, esportiu i festiu al mateix temps.
6: Tot perfecte, no? Ha anat bé aquesta edició?
5: Sí, sempre hi ha algun partit, doncs allò, que hi ha més rivalitat, que hi ha més tensió, però és part de les 24 hores. Després hi ha partits més tranquils, hi ha partits, doncs, que hi porten més petxanga, més festa, però també, doncs, el públic hi participa molt. Vull dir, aquest any també s'ha de dir que dintre del que ha participat està una mica més tranquil·let, i després, hòstia, però sí, en general ha anat molt, molt, molt bé. Vull dir que...
6: I tu és especial, perquè has ressonat a totes.
5: Sí, pràcticament a tot. A veure, també has de dir, doncs, que és que l'any que em vaig casar, el diumenge 21 de juliol, clar, aquell diumenge no vaig ser-hi, però el dissabte hi era. I és que, doncs, tret d'aquests, doncs sí... De tota la colla que hem començat, a la dotzena de joves que teníem 16 i 17 anys, sóc encara el que mantinc una mica la flama, no? Vull dir, que he anat continuant. Però, bueno, content de la nova saga que està a venir i que també aposta molt per un torneig tan emblemàtic. Hem de recordar que és l'únic torneig de 24 hores que es fa al poble. No hi ha cap més activitat d'aquesta llarga durada que es faci en aquest poble, en un poble de 20.000 habitants. Simplement això m'interessa, recordar-ho molt, perquè a vegades la gent no sap el que arriba a costar tirar endavant un torneig d'aquesta manera. Som gent que no estem vinculats al futbol sala, som gent que no ens hi guanyem la vida, i som gent, doncs, que l'únic que creiem en que això no es pot deixar perdre.
6: I fa 40 anys era impensable que hi hagués un torneig femení, eh?
5: No, és que ni pensàvem que arribaríem a 40 anys, clar, ni començàvem el femení. Clar, el femení, tot bé, doncs que, bueno, amb els mateixos recursos hem dit per què no apostar per les noies. Vull dir, també s'ho mereixen. Ens dona dues i tres vegades més de feina, però és gratificant que després, doncs, bueno, la gent ho valora i aquest any, per exemple, hem tingut 7 equips, vol dir que l'augment d'equips cada vegada està augmentant, sí, sí.
2: I també ha estat pel pavelló el regidor d'Esports, en Didac Cayuela, qui va fer l'entrega d'alguns premis i que, a més, recordava el torneig com un clàssic de l'estiu aquí a Parets.
7: Molt bé, molta calor aquí, la veritat és
8: que... I havies jugat, tu?
7: Jo les havia jugat, de jove. De jove les havia jugat amb los Rata Bar 83. Vam arribar un any a la final, eh? Vull dir que tanto.
8: Ho dius en sèrio?
7: Sí, sí, sí, sí. I res, bueno, la veritat és que... els que som de Parets, no? Les 24 hores són part de la nostra adolescència, de la nostra etapa de joventut. I veure que això encara reviu i que els joves d'avui en dia, doncs, que encara continuen, doncs, fa molt de goig.
8: I ara noies.
7: I ara també noies. Bueno, ja tocava que el futbol també, les noies, tinguessin el seu espai, no? Ja saps que jo sóc pro defensor de l'esport femení. De fet, la meva dona és atleta i veig les injustícies, no? I les desigualtats que hi ha. I la veritat que, bueno, és veure avui una final de dos equips que, déu-n'hi-do, també... com la juguen, jo no sé si a nosaltres ens agafen a la final, ens fotien una bona canya, eh? Però res, agrair que encara hi hagi, no, aquesta activitat a Parets, que preludi de Festa Major i bueno, que continuïn treballant així.
1: Destacar un homenatge als primers guanyadors de les 24 hores, oi?
2: Sí, en aquesta especial edició, 40a edició ja, els exjugadors del torneig que van quedar primers en
1: el
2: la primera...
1: El Cargol Pelut, es deia l'equip.
2: El Cargol Pelut, que graciós.
1: Sí, sí.
2: I van poder venir...
1: En honor
2: venir...
1: del bar que hi havia aquí, que es deia el Cargol Pelut, està clar. I dos dels membres, no?
2: Que sí, són... dos dels membres, que són en Cuesta i en Joan Serra, van venir i van parlar amb nosaltres, i això és el que recordaven d'aquell primer torneig.
9: Sí, la veritat és que es van avisar que li feia il·lusió que vinguéssim a fer el Sacre d'Honor i això, i ens hem reunit els que més o menys que hem pogut per fer el Sacre d'Honor. I és molt maco, molt maco.
10: Com recordes la primera edició?
9: Pues la veritat és que estàvem pensant ara i ens en recordem encara bastant, que contra qui havíem jugat a la semifinal, contra el Bar La Pera, i la veritat és que, bueno, ens ho vam passar molt bé. Érem molt joves.
10: Sí.
9: Teníem 18 i 9 anys i aguantàvem bé.
10: Han canviat molt les 24 hores?
9: Bueno, abans era gent del poble. Era tothom gent del poble, ara hi ha més gent que ve a guanyar-les i nosaltres era a disfrutar. Ens ho passava molt bé.
10: Teniu algun desig per les 24 hores?
9: Desig no.
11: Sí, sí, que el Pelut va ser la primera que ens va patrocinar i vam fer els primers...
8: Quants anys tenies?
11: Jo tenia uns 17, 18, més o menys, ara 40 anys enrere, tinc 59... Sí, doncs uns 19 o així. Sí,
8: I
11: sí.
8: Van dir, va, fem un equip?
11: Bueno, érem la colla de tota la vida, que vivíem aquí el mossèn Pere Batlle i algun altre amb una altra d'això, i érem el grup de tota la vida, i doncs vinga, ens apuntem, i vinga, a fer gresca i a fer xerinola i passar-nos-ho bé. Vull dir, el futbol era una excusa per reunir-nos i passar un bon rato.
8: Tu havies jugat a futbol?
11: No, jo era de bàsquet. Hòstia. Tots els meus, tota l'altra colla, tots eren de futbol, menys jo. Igual que jo de bàsquet, el meu germà era de handball i, bueno, però som amics, érem la colla de tota la vida.
8: I vau guanyar la final?
11: Vam guanyar la final.
8: Recordes la final?
11: Bueno, fa molt de temps, però, bueno, entre tot, pues sí, va estar divertit. Va ser divertit perquè no érem favorits, hi havia un altre equip que portava, entre cometes, algú que jugava a futbol sala amb categories d'això. Sí, sí, i anaven així com de guanyar, però mira, vam fotre la sorpresa i ens ho vam fer les primeres.
8: Home, està bé que és un homenatge, no?
11: Sí, sí, és un honor, vull dir, les primeres d'això del poble, vull dir, estava molt bé.
8: Ara fotríeu un partidet o què?
11: No, ara ja no ens movem, ja. Ara un cop de pilota i poca cosa més, vull dir, no està la cosa per moure'ns molt, no.
1: I anem a repassar totes les classificacions d'aquestes 24 hores, Júlia.
2: Comencem per la masculina. Els campions van ser, en aquest cas, el Gursi. Els sots campions, Loterías Graciela. El tercer classificat va ser The Last Dance by Scalo. I la copa de quart classificat se la van dur Mesón 20 Pacà, JG Reformas.
1: Però hi van altres posicions, diem-los tots, sí, perquè en cinquena posició...
2: The Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo, Martí Automoció, MSC Aigua.
1: Quin nom més llarg, els sisens?
2: Icars BCN.
1: Els setens?
2: La plaça Pap Darwin.
1: Els vuitens?
2: Persianes JR Chinchilla.
1: En novena posició?
2: Lito Lito by Bexco.
1: La desena?
2: Estrella Coja Restaurant Camp Parera.
1: L'onzena.
2: FC Tremendus, l'Espurna.
1: Aquests són uns clàssics, igual que els següents, els dotzents.
2: Els Malindros, JJ Coca.
1: Els tretzents.
2: Chloe Hogar, Restaurante Core Fotoni.
1: Els catorzents.
2: L'Sporting Carajillo.
1: Els quinzents.
2: Spartan Sion.
1: I últims.
2: Escola Cesco, Frankfurt Innsbruck.
1: Si parlem de les noies, qui va guanyar?
2: En aquest cas van guanyar les Perles. Van quedar sotscampiones JG Reformas Meson 20 Pacà. Les terceres van estar al Wursi, les quartes Meson 20 Pacà JG Reformas, la cinquena posició per Bar la Plaça, la sisena les de l'Otro Pabellón, que són les del bàsquet, i en última posició Intermitente.
1: El premi al màxim golejador per qui va ser?
2: Se'l van portar l'Héctor Albadalejo de Wursi.
1: El porter menys golejat?
2: Va ser el de Wanderers, les Pistas Bar, destaca la barberia de Juanjo Martí, automoció MSC Aigua.
1: Sembla que facis publicitat.
2: Sí, una promoció llarga.
1: També l'equip més esportiu, que hi va ser?
2: Que se les van endur les de l'Otro Pabellón.
1: L'àrbitre, en aquest cas el Toto Col·lectiu, oi?
2: Sí, es va fer un homenatge al col·lectiu arbitral.
1: El jugador més jove?
2: Va ser Álvaro Gómez Ruiz, de Persianas JR Chinchilla.
1: Jugador del futbol sala parets.
2: Sí.
1: I el jugador més veterà?
2: En Joaquín Regino, de l'escola Cesco, Frankfurt Innsbruck.
1: El premi Xisco a millor jugador?
2: Que va ser l'MVP Guillem Ruiz, de Loterías Graciela.
1: El premi Tot i Afició?
2: Per Persianas JR Chinchilla.
1: I jugadora MVP?
2: La Caral, de les Perles.
1: Bé, vam parlar amb el Wursi masculí, i en aquest cas, amb qui vas parlar?
2: Vaig parlar amb l'Iker Llorente, que si us sona el nom és perquè va estar una temporada jugant al futbol sala aquí a Parets, i això ens deia sobre la seva participació.
12: Bueno, bien, muy chulo, muy chulo. Siempre al final venir aquí a jugar a Parets a mí me encanta. Es el mejor 24 horas, sin ningún tipo de diferencia. Y el que más nivel hay, y eso que no hay premio económico, y eso es una puta pasada.
13: ¿Qué es lo que más te gusta del torneo?
12: Sobre todo, bueno, yo que estoy aquí con, bueno, pues con el equipo de Wursi, lo que más me mola sobre todo es el equipo que tenemos, ya más quitando de tema de individualidades y lo que es el juego. Mira, somos una familia y nos lo pasamos bien. Cuando acaban los partidos estamos todos juntos, cenamos todos juntos, comemos todos juntos, y al final eso es difícil de encontrar a veces en muchas 24 horas.
13: ¿Y los partidos de por la noche qué?
12: Bueno, los partidos, lo bueno que hemos jugado a las 12, entonces nos podemos ir a dormir temprano, pero bueno, si hay que jugar por la madrugada, pues se cambia el plan, se cambia el plan y dormimos antes, sí, sí.
13: ¿Algún deseo para las 24 horas?
12: Nada, pues seguir jugando con este equipo y que sigan las mismas personas.
2: I parlàvem també amb els segons classificats, com ja dèiem, és una mica la final esperada, no?, el Wursi i Loterías Graciela, i ens parlaven en aquest cas els bessons Guillem i Pau, que tornen també a Parets a jugar aquesta temporada.
14: Molt bé, una molt bonica experiència, com cada any. La veritat que és l'única data que tenim al calendari marcada, que no podem fer una altra cosa que jugar al torneig a 24 hores.
13: Fa molts anys que veniu, com heu vist l'evolució del torneig?
14: Molt bé, mira, al principi vam començar amb la Lluita Team, que era un grup d'amics d'aquí del poble, i ens ho passàvem molt bé, i vam decidir canviar aquí a Loterías Graciela per tenir aquest punt de competició, per viure el torneig d'una altra manera, i la veritat que cada any és semifinal o final, així que estem molt contents.
13: Sí, això anava a dir, una final Loterías Graciela-Wursi, que és com la típica, no, ja?
14: Sí, bueno, ens estem acostumant, i això és dolent, però també és un mèrit que tenim nosaltres per arribar aquí, que hi ha molt bons equips, molt bons jugadors, i bueno, pues al final tens una mica de sort, entren els gols i et plantes a la final competint contra l'equip que tothom vol guanyar i que és molt difícil.
13: Serà un any especial per vosaltres, tornar a Parets, no?
14: És un any molt especial, ens van contactar i la veritat que costa dir que no a un club que hem estat molts anys, o sigui que intentarem competir i aconseguir l'objectiu, que és per lo que venim a Parets.
13: Quines expectatives teniu?
14: Bé, molt bones expectatives, sobretot pel míster, que el coneixem de fa temps, que era el Viri. Ens va explicar el projecte, la confiança que teníem, i ell té amb nosaltres, doncs, va ser gran part de la decisió, va ser gràcies a ell. I doncs, tenim molt bones expectatives, un any on hi ha molts bons equips a la Lliga, tots són quasi derbis o clàssics, per tant és una Lliga molt bonica i molt competitiva.
1: Les Perles van guanyar la final femenina, parlàvem amb diverses jugadores, Natxa, Cíntia, Aina i Anna i Caral.
15: Natxa.
1: I tu?
15: Cíntia.
1: Com ha anat la final i aquestes 24 hores?
15: Molt bé, molt bé. Hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta esportivitat al torneig i això, ho hem passat molt bé.
1: Sí,
15: doncs superbé, molt contenta del meu equip. Vam començar doncs una mica fluixetes, però a mesura que anem jugant ens hem trobat millor i la veritat és que ens hem trobat amb equips molt forts i hem guanyat.
1: Doncs sou vosaltres de Parets?
15: No. No, nosaltres som un mix de la Llagosta, Mollet i Barcelona.
1: Però
15: Jo treballo a Parets i tinc el gimnàs a Parets.
16: Molt bé, la veritat. Ens ha agradat molt l'organització, sobretot. Ens ha sabut organitzar tot molt bé. Les companyes superbé, les jugadores dels altres equips superbé. La veritat, molt bé. M'ha agradat molt.
13: Era la primera vegada que jugaves?
16: Sí, era la primera vegada. Sí que és veritat que portava molts anys ja volent jugar i tal, però no, mai hi havia equip, sempre arribava tard i al final he pogut aconseguir equip i sí, és la primera vegada.
15: Molt bé, molt divertit.
13: Era la primera vegada que veníeu?
15: Sí, la veritat és que la primera vegada, però segur que hi tornarem.
13: I heu arribat a la final, a més?
15: Sí, sí, ha sigut un repte.
13: Què és el que més us ha agradat del torneig?
15: La veritat és que l'ambient és molt acollidor, els voluntaris també, molt maco tot, i a part de que el futbol ja uneix de per si, doncs aquest torneig ha sigut molt, molt, molt acollidor tot.
13: I vosaltres fa molt de temps que
15: jugueu
13: a futbol?
15: Uau, molts anys, però és la primera vegada que provo futsal i superguai.
13: Sí, tu jugues a futbol camp?
15: Sí, futbol camp. Sí, jo també, futbol camp, i bueno, ja havia jugat algun cop, però sí, sí, pocs cops he jugat i m'agrada molt.
13: Que guai, on esteu? On jugueu?
15: Estàvem al Seagull i a la Queens League.
2: I hem parlat també amb les de l'Otro Pavellón, que són les del bàsquet, que per un cap de setmana s'han passat al futbol, i ens comentaven una mica la seva experiència en aquest torneig. Recordem que han quedat sisenes, però s'han endut el premi a l'equip més esportiu.
17: Molt bé, ens hem passat superbé. Ha sigut una experiència molt xula, la veritat. No hem guanyat ni molt menys perquè no som del futbol sala, però molt bé, molt bé.
13: I com us poseu d'així tan voltats?
17: Doncs per les conyes, perquè volíem passar una bona estona, vam agafar patrocinadors i doncs ja està.
15: Molt bé, jo m'ho esperava, la veritat, que una mica de nervis i tal, però la veritat que ha estat bastant xulo, l'experiència m'ha encantat.
13: Tu fes del bàsquet també?
15: No, no, jo faig futbol.
13: Com és que t'has apuntat amb ells?
15: Bueno, perquè em van dir, jo jugo futbol camp, no jugo ni futbol sala, i vaig dir, bueno, doncs per l'experiència està bé, i doncs vaig dir, bueno, pues va, ens apuntem.
13: Què és el que més recomanes de l'experiència?
15: Bueno, que tampoc és un torneig de vindre aquí a guanyar, perquè m'ho he passat moltíssim millor aquí amb elles, divertint-nos, que si haguéssim vingut a només a guanyar.
1: Doncs experiències diverses, com també altres equips, com per exemple
2: la Laia i la Emma de l'equip Meson 20 Paca JG Reformes, que han quedat quartes, i si les coneixeu són perquè són jugadores de l'equip femení del futbol sala de Parets.
18: Molt bé, molt contenta, ens hem passat molt bé. Per un any crec que s'ha organitzat guai, hem jugat molts partits, o sigui que contentes.
19: Molt guai, perquè ha sigut el primer torneig en què hi ha hagut més equips femenins i per tant tens més essència de torneig 24 hores que no.
18: I molt més nivell.
19: Sí, també s'agraeix això.
13: Què és per vosaltres que Parets aculli un torneig així?
18: Bueno, estem contentes al final, parlant més de part del femení, crec que és molt important donar-li visibilitat i òbviament doncs, la mateixa importància que el masculí. Bueno. I llavors, doncs, bueno, que puguem col·laborar d'aquesta manera també ens agrada molt. Al final estem contentes per això.
1: Doncs també parlàvem amb jugadors de diversos equips, el BNTPK, també José Ramón Genchilla. Escoltem-los.
20: Último año. Pero aún así no ha dado como para ganar a Bursi, que bueno, que tiene la experiencia que tienen y los jugadores que tienen, bueno, son de son top. Y saben jugar a esto.
21: ¿Y tú qué?
20: Yo de la barrera, los todos de la barrera.
21: Pero bien, ¿no?
20: Bien. Disfrutando otro año más. 40 años de torneo y 26 mil personales.
21: 26, tío.
20: 26 mil personales, 26, 27 casi. Este con 18, 19, sí. Por ahí va. Es por decir la edad. Pero
22: no, pues el equipo bastante bien. Lo que pasa es que el primer partido contra Tremendous perdimos 2-1. Después ganamos a Melindrus y después jugamos todo con la lotería Graciela. Graciela nos ganó, entonces ya estábamos eliminados. Tenía que haber un milagro que Melindrus ganase a Tremendous y al final pasó eso. Entonces tuvimos que coger toda la ropa porque yo ya la vi ahí, los chavales ya se habían ido, tuvimos que llamar corriendo, vamos a jugar. Y jugamos los cuartos contra Bursi, que bueno, Bursi tiene un equipo, ¿vale? Y es lo que hay. Y hasta ahí ya. Bien, las 24 horas. Muy bien, sí, muy
21: las
22: bien.
21: ¿Las 24 horas son las 24 horas?
22: Muy bien, muy contentos con los chavales, sobre todo. Se han portado un 10 y bueno, y ya está. Hasta el año que viene.
2: I hem parlat també amb l'entrenador del primer equip del futbol sala, que és en Jesús Vázquez, que en aquest cas estava amb l'equip Icars BCN.
0: Bueno, pues una 24 horas, otro año más disfrutando de la fiesta del fútbol sala en Parets, que además, bueno, pues dentro de lo que es todo el Vallés, es la de las más importantes y muy feliz. Y lástima que no hemos quedado fuera en cuartos, pero bueno, siempre colaborando y estando aportando y apoyando al fútbol sala, y más en Parets, que yo soy el entrenador del primer equipo.
3: Son duras, ¿eh? Las 24 horas, te veo cansado, ¿eh?
0: Bueno, ya la edad te va haciendo mella, pero bueno, la ilusión hace más que los años. Intentamos, pues bueno, pues estar aquí apoyando lo que es la fiesta de nuestro deporte.
1: O Antoni Sebastià, de l'Escola Cesco.
4: Bueno, amb l'Escola Cesco. No he pogut jugar per una lesió, però bueno, hem estat allà a la banqueta. El tercer any que hem fet equip, i bueno, a passar-ho bé, quedarem últims, però bueno, hi ha bon rotllo amb l'equip, som els pares de la Cesco, ja tots de 40 cap amunt.
3: Heu disfrutat, clar.
4: Sí, després ens vam anar a sopar tots junts i hem fet pinya. Nosaltres fem la patxanga els dilluns i arran d'aquí pues, vam muntar l'equip, i aquest, com he dit abans, el tercer any consecutiu que juguem. A passar-ho bé. Un partit així que ens fotot golejada, però bueno, a passar-ho bé i dintre del que cap de les nostres possibilitats, pues, ens ho hem passat bé.
2: Doncs unes 24 hores de futbol sala amb molt d'èxit i que destaca un any més pel seu ambient. Pensant en el futur, tant els participants com l'organització tenen un sol desig, que puguin arribar al 50 aniversari.
23: Si sembla violència masclista...
24: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
23: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, milla popular de festa major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la milla popular de festa major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

0: l'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.
1: El dissabte de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, i al Parc La Linera, l'artista local Iris Paris serà l'encarregat de la projecció VideoArt 3D especial Festa Major, elaborat per el propi artista visual Paratà. És conegut per crear obres d'art abstractes, úniques i edicions limitades. El seu treball sovint inclou aquest tipus de tècniques de VideoArt i animació en 3D. Ell mateix ens parlava del que podrem veure a la pantalla gegant de l'escenari que trobarem al Parc La Linera, molt relacionat amb la cultura i el folklore paratà.
2: Aquest any presento, de cara a la Festa Major, doncs presento una altra d'aquestes obres lúdico-festives, no, que faig com a fons visual per l'escenari de La Linera, no? Aquest any, doncs, buscant noves inspiracions i coincidències, doncs, com era més que evident que celebrant les colles de gegants diables, la festa de la pedra del diable, tot plegat, doncs, als 30 anys, doncs, s'ha aprofitat, doncs, per generar una obra inspirada totalment amb aquest aconteixement, no? Amb una mostra d'imatges que mostri una miqueta el seu recorregut, imatges 3D de les figures de bestiari, bueno, tot muntat en un espai, doncs, multicolor i futurista, molt agradable de veure, però, insisteixo, és un fons visual d'acompanyament de la nit, per anar escoltant música, per xerrar amb la gent, i de fons tenim això.
1: Les obres de videoart de l'Iris Paris utilitzen elements com l'obertura de les càmeres, l'ull humà com a inspiració, combina formes abstractes i llum amb tecnologia digital per generar composicions visuals impressionants. Aquest tipus d'art tridimensional amb 3D crea una sensació de profunditat i de moviment que canvia segons l'angle des del qual es mira.
2: Cada any, doncs, d'alguna manera intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirada amb la festa de Pedra al Diable, i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdic festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents, que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca de vegades, no hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes adequades a l'espai, doncs una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges, doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de La Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit, d'una manera, doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia, d'alguna manera, és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però, bueno, de vegades també, com els tècnics de so i molts oficis, no, doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas, aquestes visuals, crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
1: L'Iris Paris és un reconegut artista visual del nostre municipi, autor també del mural de la nostra vila, com el que trobem a la piscina municipal coberta amb Miguel Luque. Podrem gaudir de la seva obra dissabte de Festa Major, dissabte 25 de juliol, a les 21 hores a les 9 de la nit, a la pantalla del Parc La Linera, una mostra del seu videoart amb efectes 3D i textures visuals.
3: Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera. Aquest acollirà un concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts altres gèneres que seran els que esperen els seguidors d'aquesta formació que fa més de 10 anys que està en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra festa major d'estiu a Parets, hem parlat amb en Marc Riera, que és la veu i el guitarra de la banda Doctor Prats. En Marc ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava com van ser els inicis de la banda.
2: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet al Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com 2 anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles, i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etcètera, i al final vaig començar a tocar amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats, que portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria, deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és... el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
1: El grup ha passat ja per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes que els van poder veure també a la Festa Major del Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que venen a Parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia. Així explicava en Marc que és per a ells arribar a Parets a tocar la Festa Major d'estiu, forma part de la programació també de les diferents festes majors.
2: Doncs mira, a Parets del Vallès, crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs qui, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les festes majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les festes majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les festes majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant la... a l'unissó, no?, i a base posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
1: Ara, Doctor Prats és tot un referent per als nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en el que es troba en aquests moments la música catalana.
2: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també... diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etcètera, ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs, pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
1: Poc més d'hora i mitja de concert, amb un concert molt complet i tots els músics preparats, Doctor Prats es prepara per aterrar a casa nostra, a Parets del Vallès, en la seva actuació de Festa Major d'estiu 2026. No us ho perdeu. Serà diumenge 26 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 20 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el nostre informatiu, com ja portem fent fa dies, parlem, desgranem algun dels actes, anem desvetllant alguna de les activitats, actes, concerts, actuacions que es faran en els pròxims 4 dies de la Festa Major d'Estiu, que arriba ja aquest cap de setmana. Ja vam parlar de l'Eixamplem la Festa i ara ja endinsats en el que serà a partir del pròxim divendres 24 de juliol. En parlarem de diferents actuacions, en parlarem de teatre i de moltes altres coses relacionades amb la nostra Festa Major. Tot el temari avui dins el nostre informatiu, resumit en forma de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També us recordarem la importància de prevenir les picades del mosquit tigre i de prevenir també que siguin a casa nostra més temps del necessari amb aquestes campanyes d'estiu, aturar el mosquit tigre, evitar que se'n reprodueixi, evitar les seves picades, actuar davant les picades malauradament i també estar alerta per prevenir, perquè és cosa de tots. Us avançàvem que dins la Festa Major un dels actes que estaran inclosos en aquesta Festa Major aquesta setmana serà teatre, de la mà de Veus de Parets, dimecres, que ens donaran 2 passes, en aquest cas 2 obres de teatre, que podrem veure al Teatre Can Rajoler. I del teatre a la música, una de les actuacions de divendres de Festa Major, a 11:15 de la nit al Parc de la Linera, amb el grup Gym Band. Hi ha temps també per la solidaritat, per donar sang. El nou acte de sang que arriba per Festa Major enguany amb 2 jornades, divendres a la tarda i dissabte matí i tarda, al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Sense oblidar-nos de la nit del teatre al carrer, que arriba a la seva 26a edició en aquesta Festa Major 2026. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que acabarà de redonir el nostre temps informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva del dia, que com no podia ser d'una altra manera, avui ens parlarà del resum de les 24 hores de futbol sala celebrades aquest passat cap de setmana al poliesportiu municipal organitzades per gent de Parets. Vam parlar amb els protagonistes i coneixerem com va quedar aquesta graella del campionat de les 24 hores de futbol sala masculines i femenines. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Moment de parlar de la campanya d'estiu contra el mosquit tigre. És el moment d'aturar aquest mosquit, aquest insecte tan impertinent, podríem dir que és. El moment de parlar dels consells pràctics i de prevenció per evitar que es reprodueixi amb facilitat i, lògicament, també com poder evitar la seva incòmoda picada. En quant a evitar que aquesta mosquita, aquest insecte, es reprodueixi, és molt important recordar de buidar i de capgirar a qualsevol recipient. Evitar les acumulacions d'aigua que estigui estancada en basses, cisternes, dipòsits, fonts, fins i tot testos de plantes. Buidar o capgira tots els objectes on es pugui acumular aquesta aigua. També és important tapar i protegir, cobrir amb tela o malla mosquitera fineta, molt fineta poder ser, de màxim 2 mil·límetres perquè no es colin els elements fixes que no es puguin retirar ni capgirar. I tractar l'aigua. Tractar l'aigua de la piscina, per exemple, amb els productes adequats per assegurar-ne les condicions sanitàries i renovar l'aigua de beuadors de mascotes 2 vegades cada setmana com a mínim. En quant a evitar que ens piquin aquests insectes incòmodes, és recomanable instal·lar mosquiteres, instal·lar aquestes mosquiteres amb foradets ben petits, amb portes i finestres per impedir-ne el seu pas cap a l'interior. També fer servir protecció personal, portar roba de maniga llarga, pantalons llargs i mitjons si hem d'estar a l'exterior i prioritzar els colors que siguin clars, que no atrauen tant els mosquits com els colors foscos. I si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, recordar tenir en compte les indicacions de cada producte i també les edats recomanables per fer-lo servir. I atenció a les hores punta, perquè s'ha d'evitar les activitats a l'exterior a les hores de més presència del mosquit, que són les hores del matí i al capvespre. I si malauradament, després de totes aquestes recomanacions, ens han picat els mosquits, com actuar davant de la picada? No alarmar-nos, la picada del mosquit tigre sí que és molesta, però no és perillosa per a la salut, en cas de no ser al·lèrgic, esclar. També higiene i calma, neteja bé i desinfecta bé la zona, aplicant fred local, si és que està inflamada aquesta picada, i fer una consulta mèdica en el cas de ser necessari. Si passats uns dies aquestes molèsties no remeten, consultar el metge de capçalera per una possible reacció al·lèrgica. Recorda també la importància de seguir indicacions de salut en aquesta època de l'any. Recordar que si el metge sospita que tens una malaltia transmesa per un mosquit, s'ha d'extremar precaucions les dues setmanes posteriors a l'inici dels símptomes, és a dir, són 14 dies clau. També evitar ser picat. És molt important que no ens piqui cap mosquit perquè no encomani la malaltia a altres persones en el cas de quedar així contagiat, com dèiem. I per limitar els contagis, evitar els desplaçaments innecessaris fora del domicili i del lloc de treball. Important, com dèiem, seguir les indicacions que des de Salut ens donen, des de l'Ajuntament de Parets, Parets Saludable, una campanya d'estiu per aturar el mosquit tigre. L'Ajuntament de Casa Nostra actua per evitar aquesta propagació del mosquit, actuant en bornals, espais humits i espais públics. També es pot col·laborar actuant correctament dins i fora de casa, perquè la prevenció, com ja sabem, és cosa de tots.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Veus de Parets torna per la festa major d'estiu a casa nostra aquest dimecres 22 de juliol a les 19 hores i a les 20, a les 7 i a les 8 de la tarda, per oferir-nos un any més als espectacles que porten un temps preparant, ja uns mesos. Aquest any han participat 16 persones que s'han repartit en dues actuacions, totes dues al Teatre Can Rajoler i d'entrada lliure. A les 19 hores podrem veure l'obra anomenada Arròs a la Cubana i a les 20 hores La Llista. Pels nostres estudis han passat aquests dies la Caral Riera, dramaturga al capdavant de la iniciativa Veus de Parets, qui ens parlava sobre aquesta primera obra que representaran a les 7 de la tarda i al Teatre Can Rajoler, Arròs a la Cubana.
2: Arròs a la Cubana és un petit homenatge encobert a la companyia La Cubana. Mm-hmm. Per això es diu Arròs a la Cubana, que és una cosa que no... És un menjar que no apareix en tota l'obra, és referent a... Doncs hem volgut fer una obra molt desenfadada, una comèdia, perquè com que altres anys ja hem fet coses molt íntimes i hem tocat molt la fibra, doncs aquest any volíem fer una comèdia el més esbojarrada possible. A Rosa la Cubana som 9 persones.
1: La representació de les 20 hores de les 8 de la tarda s'anomena La Llista. Seran 7 actors i actrius, una obra inspirada en una obra de l'autor Duncan Macmillan. La Caral ens donava més detalls del Teatre d'Artistes Aparatants.
3: I a la llista?
2: 7.
3: 7 persones, entre elles la Mariona. L'any passat vam fer una obra per tocar la fibra. Mm-hmm. Aquest any també parlem de històries pròpies, però ja no és tan... Són diferents. Poden tocar la fibra, però són diferents. I, bueno, el nom que porta la llista és molt descriptiu del que serà...
2: Podem fer un petit spoiler, podem dir-te la sinopsis. La llista està inspirada en una obra d'un autor anglès que a mi m'agrada molt, que es diu Duncan Macmillan, que es diu Every Brilliant Thing, les coses extraordinàries. Aquí a Catalunya la va fer la companyia Sixto Paz amb el Pau Roca, i a nosaltres ens va encantar. Llavors hem fet una adaptació lliure sobre el que nosaltres pensem que són les coses excepcionals per les quals val la pena viure. Mireu, aquest any hem tingut una incidència i és que la Montserrat Grau opera en el seu marit. Llavors ella no podrà fer l'obra. I una actriu dels Pastorets, l'Eli Puig de Lliure, la substitueix. Això vol dir que en 15 dies s'ha estudiat tot el seu paper i que el dia de l'obra la substituirà. Això no ens havia passat mai.
1: Veus de Parets porta treballant en aquest projecte des del mes d'octubre. Teatre contemporani de creació pròpia amb la posada en escena a càrrec d'actors i actrius amateurs.
2: Ens falten uns assajos generals abans de la funció i hem d'acabar de polir unes cosetes. Aquest any arribem justos de temps. Ens haguessin faltat assajos.
3: Quan va començar?
2: L'octubre. Quedem un dia a la setmana, però com que ens proposem cada any fer procés creatiu i fem obra nova, sempre és obra de nova creació, doncs va el ritme que va cada any. Doncs és una proposta de teatre contemporani fet amb actors no professionals de creació pròpia. Jo feia molt temps que em venia de gust fer teatre documental i vaig proposar-ho i de seguida em van dir que sí. Clar, és enriquidor i és molt plaent.
1: Els actors i les actrius de Veus de Parets agafen experiència i retornen per la Festa Major d'Estiu 2026. Els podrem veure en les seves dues representacions, dues creacions, A Rosa la Cubana i La Llista. Aquest pròxim dimecres 22 de juliol a les 19 i a les 20 hores, a les 7 i a les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: I seguim divendres de festa. Divendres de festa major a 11:45 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb la Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Gym. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares. Però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva pròpia banda, Gym Band s'enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i 90. Gym Band compta amb 5 membres que aporten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor i la Clàudia, i com no la Gym. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a RAP 107 la Gym, vocalista de la Gym Band.
3: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més, que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà per l'Empordà i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert, quan vaig sortir d'Eufòria, va ser Granollers, va ser la 9BU Granollers i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a parlar gent allà, bueno, s'ha de dir, vull dir, al final al Vallès jo crec que som molt fidels i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir-ho d'una forma, doncs crec que per ells s'ho prenen com molt especial, no? I llavors és guai i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí al Vallès no és el mateix que a Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
1: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Gym en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem a la Gym Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical de TV3 Eufòria.
3: Doncs molt bé, és que jo sempre que em pregunten jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors, va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt, molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Lianyo, que havia estat a la primera edició. Llavors, jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, doncs això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. i hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, doncs, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte doncs, surts estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies de cantar-te a casa. Llavors jo crec que ja... Hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que ha sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Mm-hmm. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
1: Després d'uns mesos aturada, la banda està ben preparada ara per la seva actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. El seu concert a la Linera divendres el podrem gaudir amb versions de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gemma ens explicava sobre el que podrem precisament trobar el divendres en el seu concert de Festa Major.
3: Hi ha una mica de tot. Hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim It's My Life.
4: Sí.
3: Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria, també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem. Uh-huh. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també... Em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major i jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem. L'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
1: Divendres, aquest pròxim divendres 24 de juliol, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Actívate, concert al Parc La Linera amb la Gym Band. Un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez, més coneguda com a Gym.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Com és habitual per la Festa Major d'estiu a Parets del Vallès, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen 2 jornades de captar de sang. En aquest cas, també amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, aquesta Festa Major 2026. Serà divendres 24 de juliol a les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, i dissabte 25 de juliol en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Aquest 2026, com us dèiem, la Penya Blaugrana Parets cedeix al seu local per adaptar-lo a la capta de sang de divendres i dissabte. I a més col·laboraran amb el refrigeri i amb alguna que altra sorpresa més pels donants. Entre tots els donants dels 2 dies també se sortejaran 2 entrades per poder veure un partit del Barça i 4 entrades per poder visitar el Museu del Barça. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Elisabet Sobrepera, ens parlava de la campanya doble de donació de sang per aquesta Festa Major d'estiu 2026 amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, on s'instal·larà la unitat mòbil del Banc de Sang per aquest nou acapte. Recordeu que el local està a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet Sobrepera.
5: D'aquí a pocs dies ja tenim aquí la capta especial de Festa Major. I aquest any veiem una col·laboració molt bonica que farà història al municipi. Feia anys que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental fitxava el suport d'una entitat local per impulsar les donacions. Doncs bé, la solidaritat ha picat a la porta. Aquest any ha estat la Penya Blaugrana de Parets qui ha fet el pas endavant. S'ha obert de manera totalment voluntària per apadrinar la jornada i s'hi estan deixant la pell al costat de l'Associació de Donants. Divendres 24 de 16 a 20 i dissabte 25 de 9 a 13 i de 16 a 20. On s'ha d'anar? Doncs directament a la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys, 25 de Parets del Vallès. Recordeu que apadrinar una capta ajuda a aconseguir molts més donants i aquesta vegada venir a donar sang té premi segur. Gràcies a la generositat de la penya, tots els donants participaran en un sorteig especial. Una entrada per anar a veure un partit del Barça en directe i una samarreta de les caminades oficials de la penya. Des de l'Associació de Donants de Sang ja estem immensament agraïts per aquest gest tan generós. Bona festa major, us ja esperem.
1: Un nou captant de sang a Parets del Vallès. En recordar que els donants que vulguin donar sang poden demanar també cita prèvia a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, també a través del telèfon 677-07-1756. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental agraïa l'apadrinament precisament de la penya en aquest nou captant de festa major.
4: Aquest any tot varia una miqueta. Tenim la sort que la penya blaugrana... Bueno, nosaltres sempre veníem que ens apadrinessin, entre cometes, alguna associació i tal, doncs perquè quan ens apadrina algú porta molta més gent, no? I aquest any la iniciativa l'ha tingut la penya blaugrana, que li donem moltíssimes gràcies, i penso que anirà superbé. A més, com tothom saben, els donants només la fèiem un dia. Aquest cop serà divendres a la tarda i dissabte matí i tarda. I la penya blaugrana entrarem en un sorteig per una entrada al camp del Barça, per un partit. I també ens faran entrepans i un refresc. Vull dir, li estan posant moltes ganes i nosaltres també amb ells.
1: Es farà en el local de la penya, Avinguda Lluís Companys, no?
4: Exacte. I allà estarem doncs, per atendre, com sempre, a tothom i esperem que aquest any vingui moltíssima més gent.
1: El Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu, el període principal de la davallada de les donacions. La campanya d'estiu que du per títol Aquest estiu som fans de donar-ho tot i recorda que tant fa falta sang com també plasma. Com l'any passat s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara també poden ser els centres cívics o les biblioteques i en aquest cas a Parets serà el local de la penya blaugrana Parets. Recordem que calen més de 40.000 donacions durant el juliol i l'agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des del juliol fins al setembre s'intensifiquen les campanyes de donació de sang.

0: especial al jovent, perquè sembla que és una cosa que costa una mica d'enganxar-s'hi, però realment necessitem relleu generacional. I, per tant, doncs, fem una crida molt especial al jovent. I també al voluntariat, perquè també fa falta gent que ens ajudi, que ens faci d'altaveu d'aquest missatge.
1: Amb l'estiu arriben els mesos més calorosos de l'any i per a molts ciutadans el moment més esperat, el de les vacances. El Banc de Sang i Teixits té una marxa important en aquesta campanya d'estiu per contrarrestar la tradicional davallada de les donacions d'aquesta època de canvis, d'hàbits, de desaparició de rutines i de calor moltes vegades insuportable. El Vallès Oriental acull, com tots els estius, campanyes arreu de la comarca i en especial les campanyes de les festes majors, com el cas de Parets, que serà divendres 24 a la tarda i dissabte 25 de juliol, matí i tarda, per afrontar el període més crític de l'any amb les reserves al màxim de normalitzades. El missatge principal llançat pel Banc de Sang és recuperar la necessitat reiterada enguany també de la donació de plasma, que és tan necessària com la sang, i per tant cal alternar la donació d'aquests dos components sanguinis sempre que sigui possible. Per això la campanya d'estiu du per títol aquest estiu Som fans de donar-ho tot, tot recordant que tant fan falta una cosa com l'altra i que per als pacients la necessitat no s'atura, sigui estiu o no. La iniciativa està destinada a aconseguir que les reserves de sang es mantinguin estables durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost, i evitar que sigui l'època amb més disminució de les donacions, que poden arribar a baixar un 20%. L'objectiu és arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals, que es manté com la resta de l'any. Cal recordar que la donació de plasma és igual de senzilla que la de la sang i es pot fer a gairebé els mateixos punts de donació, però se'n pot donar amb més freqüència. Plasma es pot donar cada 15 dies. La recuperació també és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua. Del plasma, aquesta part líquida de la sang, se n'elaboren els anomenats hemoderivats, medicaments que es fan a partir de proteïnes extretes del plasma i que són vitals per a alguns malalts. Ho són essencialment les immunoglobulines, que són les defenses que serveixen com a eina al sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions, per exemple. A Catalunya es calcula que hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments que estan fets amb plasma de per vida i més de 4.000 persones que reben transfusions de plasma anualment. No obstant això, actualment només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries. Per això aquesta crida i aquesta necessitat també de ser donant de plasma. Recordeu que per la Festa Major d'Estiu, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de capta de sang, també gràcies a l'aportació del local de la penya Blaugrana Parets. Divendres 24 de juliol, de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre, i el dissabte 25 de juliol, en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest 2026, la penya Blaugrana, com us dèiem, cedeix el seu local per adaptar-lo a aquesta capta de sang de divendres i dissabte. Serà a l'Avinguda Lluís Companys 25 del barri antic de Parets. I a més, col·laboraran amb el refrigeri i alguna sorpreseta més per als donants. Entre tots els donants és dels dos dies es farà diferents sortejos, com dues entrades per poder veure un partit del Barça i entrades també, quatre entrades per visitar el Museu del Barça.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: I a més, dins la Festa Major d'Estiu torna la Nit del Teatre al Carrer amb la seva 26a edició, el primer dia de festa, divendres 24 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. Nexar Percussion, Perseguint el Límit, que seran els encarregats de fer les connexions musicals entre espectacle i espectacle. A les 6, també a la plaça de la Vila, com és clàssic, un berenar refrescant de Festa Major, on hi haurà gelats per a tota la mainada. A quarts de 7, a l'església Sant Esteve, començaran amb el toc de campanes de Festa Major, amb la col·laboració de la parròquia. Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, toc d'inici de Festa Major, a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 7, a la plaça de la Vila, el pregó de Festa Major.

0: amb els 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables a Parets. Quan faltin 5 minuts per 7:45, a la plaça de la Vila, tronada de festa major a càrrec dels Diables Parets. A 7:45, a l'escola Lluís Piqué, Eunoia Col·lectiva, Tenet, Circ i Acrobàcies per a tothom. Quan faltin 5 minuts per 9:45 del vespre, a la mateixa escola, sense moure's de l'espai, tornaran a estar Nexar Percussion perseguint el límit, fent aquestes connexions musicals entre espectacle i espectacle. Només els haureu de seguir per saber on s'hi troba l'espectacle en aquell moment. I per últim, a les 9 de la nit, al Parc La Linera, en aquest cas a l'escenari de l'Escola de Música, que dansa amb colors, amb dansa contemporània. Sense oblidar-nos que també, inclòs dins la nit del Teatre al Carrer, a les 22:00, a les 10 de la nit i a la plaça de la Vila, Festa de la Pedra del Diable. Per veure-la a la plaça, s'ha d'adquirir l'entrada solidària d'un euro en efectiu destinada a enguanyar l'Associació de Dones de Sang del Vallès Oriental. El 14 de juliol, al Teatre Can Rajolers, podran adquirir aquestes entrades de 4 a 7 de la tarda. Si queden entrades, es continuaran venent a les oficines de Can Rajoler de 9 a 1 fins que s'exhaureixin. I també el podreu veure via streaming i al Parc de la Linera, en aquest cas a través de la pantalla gegant que estarà instal·lada en aquest espai.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Gallecs, que recupera la tradicional festa major de 4 dies. La festa tindrà lloc del 23 al 26 de juliol. Gallecs, que celebra la seva festa major, que també coincideix amb la nostra, amb una àmplia oferta d'activitats per a tots els públics, recuperant la festa de la nit, de divendres. Un programa que comença aquest dijous dia 18 a les 2 de la matinada amb el ja tradicional concurs de truites Sant Veïnal i 12 seguit un quinto de festa major. El divendres dia 24 a la nit arribarà el plat fort amb la nit de DJs, en la que els assistents podran gaudir de 3 sessions de diferents estils musicals. El tret de sortida, 9:15 del vespre, el farà el DJ One amb el seu estil tecno flamenc. Tot seguit arribarà el torn de DJ Modio, habitual de la festa major de Gallecs, amb una sessió de mestissatge a les 11. Finalment, DJ Bacardit, l'encarregat de tancar la nit, la qual s'allargarà fins a les 5 de la matinada. L'endemà dissabte 25 de juliol, al matí, tindrà lloc la tradicional missa de festa major i ja a la tarda, petits i no tan petits podran gaudir d'un moment fresc amb l'escuma de colors que torna a la festa, un acte que l'Associació de Veïns ha volgut recuperar després d'anys de restriccions derivades per la sequera. Tot seguit, xocolatada amb melindros i a la nit, tradicional sopar de germanor per donar pas a un monòleg humorístic de Neus Motos, Sexo, Imserso i altres calamidades, i tot seguit ball amb l'orquestra Sol i Mar. I el diumenge 26 al migdia estarà marcat per l'actuació castellera amb els castellers de Cerdanyola, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima, i com és habitual, els castellers de Mollet. El tancament de la festa arribarà a partir de les 20:00 amb un concert de vaneres a càrrec de Sons de Taverna amb Ron Cremat. I deixem en Gallecs per parlar de l'elevat risc d'incendi que obliga a restringir l'accés a l'espai forestal de Martorelles. L'elevat risc d'incendi forestal derivat de l'onada de calor que estem vivint ha comportat la restricció d'accés a l'espai natural i forestal de Martorelles. La mesura s'ha adoptat després que la Generalitat de Catalunya hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim nivell de vigilància davant del perill d'incendi. Entre les actuacions aplicades hi ha el tancament de la pista forestal, que ara n'eren de les conegudes llicorelles, amb l'objectiu de reduir el màxim risc que es pugui originar un incendi i protegir tant les persones com els habitatges i el patrimoni natural d'aquest municipi. L'accés a la zona afectada queda limitat al veïnat que hi resideixi allà, als serveis essencials, als cossos d'emergència i seguretat i a les persones que hagin de dur a terme actuacions imprescindibles relacionades amb la gestió del territori o la protecció de les persones. Amb l'activació del Pla Alfa també entren en vigor diverses restriccions, com ara la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, la suspensió de les cremes agrícoles i forestals, la prohibició d'utilitzar material pirotècnic o de llançar borilles i altres objectes que puguin provocar un incendi, i també es limita l'ús de maquinària i eines susceptibles de generar espurnes. Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi la prudència i la responsabilitat mentre es mantingui aquesta situació de risc. En cas de detectar una columna de fum, flames o qualsevol incendi forestal, es recorda la importància d'avisar immediatament el telèfon d'emergència 112 per facilitar una intervenció ràpida i minimitzar així les conseqüències d'un possible foc.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Hola, què tal? Cap de setmana que ha tornat a ser de molta estabilitat aquí a Parets del Vallès amb unes temperatures que s'han mantingut molt semblants a la resta de la setmana passada. Màximes que han rondat, per exemple, dissabte els 34 graus i ahir diumenge 36 graus i mig, però amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogó ha estat també molt marcada. I les nits també han estat de mal dormir, amb uns valors que no han baixat dels 23 graus i, per tant, repetim, són nits que es fan llargues si costa de dormir. I comencem el dilluns, la setmana gran aquí al poble, i és que tindrem a finals de setmana la nostra gran festa major i es preveuen certs canvis aquí a Parets del Vallès. Però aquest inici de setmana no mantindrem aquests dies d'un ambient assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa molts dies que ens acompanya i deixa aquest cel més brut, més terrós, i amb aquestes temperatures que ben bé fins dimecres, dijous, es mantindran molt semblants, al voltant dels 34, 35 o inclús 36 graus. Per tant, aquesta calor que no voldrà marxar amb aquestes nits que continuaran sent de mal dormir. I la notícia serà que, sobretot a finals de setmana, de cara a dissabte, a diumenge, en plena festa major, aquestes temperatures a poc a poc aniran tirant cap a baix i acabarem normalitzant aquestes temperatures. És a dir, no farà la calor d'aquests dies, farà calor, però una calor molt més normal. I sembla que de precipitacions fins aleshores no en tindrem. Caldrà veure si a finals de la festa major podríem tenir alguna precipitació, que seria molt poqueta cosa. Per tant, paciència, perquè sembla que encara queda calor per uns quants dies. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de la farmació la natural de l'estiu. Anem a parlar de totes les propietats dels fruits vermells que hem de conèixer. Amb l'arribada a finals de la primavera i l'inici de l'estiu, i durant l'estiu, els mercats i les fruiteries s'omplen de molts colors. Per exemple, les cireres, les maduixes, els gerds, les mores, els nabius, que es converteixen en protagonistes indiscutibles d'una de les èpoques més dolces de l'any. A més de ser deliciosos, aquests fruits vermells destaquen per les seves nombroses propietats nutricionals. De fet, els experts el consideren alguns dels aliments més saludables que podem incorporar a la dieta diària. Unes joies gastronòmiques que no només entren pels ulls, sinó que també són una autèntica farmaciola natural per al nostre organisme. Les cireres, per exemple, són, sense cap mena de dubte, les grans protagonistes del moment. Més enllà del seu gust dolç i vellutat, aquesta fruita és coneguda com l'aspirina de la natura, sí, sí, per les seves grans potents propietats antiinflamatòries. Té antioxidants a dojo. Són riquíssimes en antocianina, els pigments que els donen el color vermell i que ajuden a protegir el cor i a frenar l'envelliment de les nostres cèl·lules. Són un producte de qualitat. Són una de les poques fonts naturals de melatonina, l'hormona que regula els cicles del son. Per tant, menjar-ne un grapadet per postres a la nit és un bon truquet per ajudar a dormir molt millor. També ens ajuden a la recuperació muscular. Els esportistes sovint incorporen el suc de cirera a la seva alimentació, ja que pot ajudar a reduir la inflamació muscular després de l'exercici intens i fa aquell efecte netejador. Tenen un alt contingut contingut en aigua i en potassi, fet que les converteix en un excel·lent diurètic ideal per combatre la retenció de líquids. A més, també trobem, deixem les cireres i donem pas a les maduixes, que tot i que van començar la temporada una miqueta abans, continuen estant en el seu moment dolç. De fet, molta gent se sorprèn en saber que les maduixes tenen més vitamina C que les mateixes taronges. A conseqüència d'això, són unes aliades perfectes per reforçar el nostre sistema immunitari i per afavorir la producció de col·lagen, el manteniment de la pell elàstica i radiant durant els mesos de sol. A més, aporten molt poques calories i són riques en fibra, ajudant a regular el trànsit intestinal. Deixem les maduixes i, d'altra banda, parlem dels petits navius, especialment els blaus i els vermells, que s'han guanyat el títol de superaliment a pols. Per aquesta raó, els nutricionistes també els recomanen d'aprendre diàriament. Són mundialment famosos per la seva capacitat de prevenir i de combatre les infeccions d'orina, als nabius, ja que impedeixen que els bacteris s'enganxin a les parets de la bufeta. Així mateix, diversos estudis demostren que els seus nutrients milloren la memòria, la concentració i protegeixen la salut ocular davant de les pantalles. Per acabar, no podem oblidar parlar dels jardons o dels gers i les mores d'esbarcer. Aquestes fruites silvestres destaquen per ser de les que tenen més contingut en fibra de tot el regne vegetal. Per això, no és tot. També són riques en àcid fòlic, essencial per a les dones embarassades. També en minerals, com el magnesi i el ferro. Són riques en vitamina K, que és essencial per als ossos, i baix contingut en sucre, perfectes per a persones que controlen la glucosa. En resum, ajuden a enfortir els vasos sanguinis, milloren la circulació i mantenen a ratlla els nivells de colesterol dolent. En darrer terme, la temporada d'aquestes fruites és relativament curta i cal aprofitar-la ara, quan el producte és local i de proximitat, no us ho perdeu. Per tant, la pròxima vegada que aneu a comprar, ompliu el cistell d'aquesta paleta de colors vermells tan deliciosa i bonica. El vostre paladar i la vostra salut us ho agrairà. Un consell a la cuina, per cert. Els fruits vermells són molt delicats. Perquè et durin més, guarda'ls a la nevera sense rentar i fes-ho just abans de consumir-los. Si veieu que es fan malbé, congela'ls. Són ideals per fer batuts frescos durant l'estiu.
1: Cada dia a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns, amb 20 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia, amb aquest resum del que va donar de si aquest cap de setmana, amb les espectaculars 24 hores de futbol sala, que han arribat a la seva 40a edició, organitzades per Gent de Parets, i amb els guanyadors per 20a vegada. Han guanyat l'equip del Bursi en la categoria masculina i les Perles en la categoria femenina. Escoltem més informació sobre aquestes 24 hores de futbol sala a Parets del Vallès, la prèvia de la Festa Major d'estiu.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAP 107, els esports.
1: I parlem de les 24 hores de futbol sala de Parets, que ha organitzat, com cada any, gent de Parets, enguany amb la 40a edició, i on hi vam estar tant un servidor, Carles Font, com la Júlia Segura.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs com va anar?
2: Doncs va anar superbé, la veritat. Un ambient que és, tothom destaca que és dels millors, és immillorables, i una participació d'aquest any que han estat 16 equips masculins i 7 femenins, creixent la secció femenina cada vegada més. Hem parlat amb la Neus Jordà, que ha estat l'organitzador d'aquestes 24 hores, i ens comentava una mica més sobre l'edició d'aquest 2026.
3: Molt bé, moltíssima participació, molt bon ambient, molt bon rotllo. Hem aconseguit el que sempre volem, que és que vingui molta gent de Parets a passar-s'ho bé, que el nivell competitiu sigui alt, i ho estem aconseguint ja a les portes de final, vull dir que molt contentes.
4: I a més, dos grups femenins aquest any?
3: Dos grups femenins, vull dir, molt contenta amb la participació. A més, hem aconseguit que s'apuntin equips no tan futboleros com abans, sinó, com passa amb el masculí, els equips que venen a fer gresca i a passar-s'ho bé.
4: Sí.
3: I, de fet, us faig una mica de spoiler, que encara no hem donat els premis, però inclús els donarem el premi a la millor afició a un dels equips femenins, perquè la festa i l'ambient que han portat ha sigut espectacular. Vull dir, estem, aquella fita que volíem, que era que les 24 hores masculines tinguessin aquesta versió també prefesta major, bon ambient, bon rotllo femení, sembla que ho estem aconseguint, així que, bueno, no podem estar més felices.
4: No hi ha hagut cap incidència, no?
3: No, és quatre tonteries que no passen d'un minut i mig. Però no, molt tranquil, la veritat, aquest any molt tranquil, molt bé, molt bé.
4: I l'organització ja la porteu pràcticament rodada, no?
3: Sembla que sí, però sempre surten coletes. Ja. Però, bueno, sí, és veritat que després de tants anys ho tenim tot ja molt marcat, molt estipulat, però no, molta feina, però feina que ja està molt ben organitzada i que acaba sortint bé.
4: Algun desig per les 24 hores?
3: Que complir 50 com a mínim.
1: Un dels iniciadors, en Joan Turull, també hi era, i que pràcticament no s'ha perdut cap de les edicions, tal com ens deia.
5: Home, aquesta edició per nosaltres és molt especial perquè són 40 de masculí i 4 de femení.
6: Correcte.
5: I què passa? Doncs és que arribar als 40 anys ha sigut un repte, i estem molt contents de la manera, doncs, que tothom s'ha comportat i de l'ajuda que hem rebut de molta gent que no forma part de gent de Parets, que som el partit que estem fent aquest torneig, doncs s'han volcat perquè creuen en aquest torneig, perquè és un torneig que crea l'ambient festiu. És un ambient que sempre hem apostat, doncs, per aquest ambient festiu, esportiu i festiu al mateix temps.
6: Tot perfecte, no? Ha anat bé aquesta edició?
5: Sí, sempre hi ha algun partit, doncs allò, que hi ha més rivalitat, que hi ha més tensió, però és part de les 24 hores. Després hi ha partits més tranquils, hi ha partits, doncs, que hi porten més petxanga, més festa, però també, doncs, el públic hi participa molt. Vull dir, aquest any també s'ha de dir que dintre del que ha participat està una mica més tranquil·let, eh? I després, hòstia, però sí, sí, en general ha anat molt, molt, molt bé. Vull dir que...
6: I tu és especial, eh? Perquè has estat a totes.
5: Sí, pràcticament a totes. A veure, també has de dir, doncs, que és que l'any que em vaig casar, el diumenge 21 de juliol, clar, aquell diumenge no vaig ser-hi, però el dissabte hi era. I és que, doncs, tret d'aquests, doncs sí... De tota la colla que hem començat, de la dotzena de joves que teníem 16 i 17 anys, sóc encara el que mantinc una mica la flama, no? Vull dir, que he anat continuant. Però, bueno, content de la nova saga que està a venir i que també aposta molt per un torneig tan emblemàtic. Hem de recordar que és l'únic torneig de 24 hores que es fa al poble. No hi ha cap més activitat d'aquesta llarga durada que es faci en aquest poble, en un poble de 20.000 habitants. Simplement això m'interessa, recordar-ho molt, perquè a vegades la gent no sap el que arriba a costar tirar endavant un torneig d'aquesta manera. Som gent que no estem vinculats al futbol sala, som gent que no ens hi guanyem la vida, i som gent, doncs, que l'únic que creiem en que això no es pot deixar perdre.
6: I fa 40 anys era impensable que hi hagués un torneig femení, eh?
5: No, és que ni pensàvem que arribaríem a 40 anys. Clar. Ni començàvem el femení. Clar, el femení tot bé, doncs, que, bueno, amb els mateixos recursos hem dit per què no apostar per les noies. Vull dir, també s'ho mereixen. Ens dona dues i tres vegades més de feina, però és gratificant que després, doncs, bueno, la gent ho valora, i aquest any, per exemple, hem tingut 7 equips, vol dir que l'augment d'equips cada vegada està... augmentant, sí, sí.
2: I també ha estat pel pavelló el regidor d'Esports, en Didac Cayuela, qui va fer l'entrega d'alguns premis i que, a més, recordava el torneig com un clàssic de l'estiu aquí a Parets.
7: Molt bé, molta calor aquí, la veritat és
8: que... I havies jugat, tu?
7: Jo les havia jugat, de jove. La jove les havia jugat amb los Rata Bar 83. Vam arribar un any a la final, eh? Vull dir que al tanto.
8: Ho dius en sèrio?
7: Sí, sí, sí, sí. I res, bueno, la veritat és que... els que som de Parets, no? Les 24 hores són part de la nostra adolescència, de la nostra etapa de joventut. I veure que això encara reviu i que els joves d'avui en dia doncs, que encara continuen, doncs, va molt de goig.
8: I ara noies.
7: I ara també noies. Bueno, ja tocava que el futbol també les noies tinguessin el seu espai, no? Ja saps que jo sóc pro defensor de l'esport femení. De fet, la meva dona és atleta i veig les injustícies, no? I les desigualtats que hi ha. I la veritat que, bueno, és veure avui una final de dos equips que, déu-n'hi-do, també... com la juguen, jo no sé si a nosaltres ens agafen a la final, ens fotien una bona canya, eh? Però res, agrair que encara hi hagi, no, aquesta activitat a Parets, que preludi de festa major i bueno, que continuïn treballant així.
1: Destacar un homenatge als primers guanyadors de les 24 hores, oi?
2: Sí, en aquesta especial edició, a 40a edició ja, els exjugadors del torneig que van quedar primers en la primera...
1: El Cargol Pelut, es deia l'equip.
2: El Cargol Pelut, que graciós.
1: Sí, sí.
2: I van poder venir...
1: En honor del bar que hi havia aquí, que es deia el Cargol Pelut, està clar. I dos dels membres, no?
2: Que sí, són... dos dels membres, que són en Cuesta i en Joan Serra, van venir i van parlar amb nosaltres, i això és el que recordaven d'aquell primer torneig.
9: Sí, la veritat és que es van avisar que li feia il·lusió que vinguéssim a fer el sac d'honor i això, i ens hem reunit els que més o menys que hem pogut per fer el sac d'honor. Sí, és molt maco, molt maco.
10: Com recordes la primera edició?
9: Pues la veritat és que estàvem pensant ara i ens en recordem encara bastant, que contra qui havíem jugat a la semifinal, contra el Bar La Pera, i la veritat és que, bueno, ens ho vam passar molt bé. Érem molt joves,
10: sí.
9: Teníem 18 i 19 anys i aguantàvem bé.
10: Han canviat molt les 24 hores?
9: Bueno, abans era gent del poble, era tothom gent del poble, ara hi ha més gent que ve a guanyar-les i nosaltres era a disfrutar. Ens ho passava molt bé.
10: Teniu algun desig per les
9: 24
10: hores?
9: Desig, no.
7: Sí, sí, que el Pelut va ser la primera que ens va patrocinar i vam fer els primers...
8: Quants anys tenies?
7: Jo tenia uns 17, 18, més o menys, 40 anys enrere, tinc 59, sí, doncs uns 19 o així. Sí,
8: I
7: sí.
8: Em van dir, va, fem un equip?
7: Bueno, érem la colla de tota la vida, que vivíem aquí el mossèn Pere Batlle i algun altre amb un altre d'això, i érem el grup de tota la vida, i doncs vinga, ens apuntem, i vinga, a fer gresca i a fer xerinola i passar-nos-ho bé. Vull dir, el futbol era una excusa per reunir-nos i passar un bon rato.
8: Tu havies jugat a futbol?
7: No, jo era de bàsquet. Hòstia. Tots els meus, tota l'altra colla, tots eren de futbol, menys jo. Igual que jo de bàsquet, el meu germà era de handball i, bueno, però som amics, érem la colla de tota la vida.
8: I vau guanyar la final?
7: Vam guanyar la final.
8: Recordes la final?
7: Bueno, fa molt de temps, però, bueno... Entre tot, pues sí, va ser divertit, perquè no érem favorits, hi havia un altre equip que portava, entre cometes, algú que jugava a futbol sala amb categories d'això. Sí, sí, i anaven així com de guanyar, però mira, vam fotre la sorpresa i ens ho vam fer les primeres.
8: Home, està bé que és un homenatge, no?
7: Sí, sí, és un honor, vull dir, les primeres d'això del poble, vull dir, estava molt bé.
8: Ara fotaríeu un partidet o què?
7: No, ara ja no ens movem, ja. Ara un cop de pilota i poca cosa més, vull dir, no està la cosa per moure'ns molt, no.
1: I anem a repassar totes les classificacions d'aquestes 24 hores, Júlia.
2: Comencem per la masculina. Els campions van ser, en aquest cas, el Gursi. Els sots campions, Loterías Graciela. El tercer classificat va ser The Last Dance by Scalo. I la copa de quart classificat se la van dur Mesón 20 Pacà, JG Reformas.
1: Però hi van altres posicions, diem-los tots, i per què? En cinquena posició?
2: The Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo, Martí Automoció, MSC Aigua.
1: Quin nom més llarg? Els sisens?
2: Icars BCN.
1: Els setens?
2: La plaça Pap Darwin.
1: Els vuitens?
2: Persianes JR Chinchilla.
1: En novena posició?
2: Lito Lito by Bexco.
1: La desena?
2: Estrella Coja Restaurant Camparera.
1: L'onzena.
2: FC Tremendus, l'Espurna.
1: Aquests són uns clàssics, al igual que els següents, els dotzents.
2: Els Malindrus, JJ Coca.
1: Els tretzents.
2: Chloe Hogar, Restaurante Core Fotoni.
1: Els catorzents.
2: L'Sporting Carajillo.
1: Els quinzents.
2: Espartansion.
1: I últims.
2: Escola Cesco, Frankfurt Innsbruck.
1: Si parlem de les noies, qui va guanyar?
2: En aquest cas van guanyar les Perles, van quedar sots campiones JG Reformas Mesón 20 Pacà, Les terceres van estar al Gursi, les quartes Mesón 20PK JG Reformas, la cinquena posició per Bar La Plaça, la sisena les de l'Otro Pabellón, que són les del bàsquet, i en última posició Intermitente.
1: El premi al màxim golejador per qui va ser?
2: Se'l van portar l'Héctor Alba d'Alejo, de Gursi.
1: El porter menys golejat?
2: Va ser el de Wanderers, les Pistas Bars, destaca la barberia de Juanjo Martí, automoció MSC Aigua.
1: Sembla que facis futbol.
2: Sí, sí, una promoció llarga.
1: També l'equip més esportiu, que hi va ser?
2: Que se les van endur les de l'Otro Pabellón.
1: L'àrbitre, en aquest cas el Toto Col·lectiu, oi?
2: Sí, es va fer un homenatge al col·lectiu arbitral.
1: El jugador més jove?
2: Va ser Álvaro Gómez Ruiz, de Persianas JR Chinchilla.
1: Jugador del futbol sala parets.
2: Sí.
1: I el jugador més veterà?
2: En Joaquín Regino, de l'escola Cesco, Frankfurt-Innsbruck.
1: El premi Xisco, a millor jugador?
2: Que va ser l'MVP Guillem Ruiz, de Loterías Graciela.
1: El premi Tot i Afició?
2: Per Persianas JR Chinchilla.
1: I jugadora MVP?
2: La Caral, de Les Perles.
1: Bé, vam parlar amb el Bursi masculí, i en aquest cas, amb qui vas parlar?
2: Vaig parlar amb l'Iker Llorente, que si us sona el nom és perquè va estar una temporada jugant al futbol sala aquí a Parets, i això ens deia sobre la seva participació.
11: Bueno, bien, muy chulo, muy chulo. Siempre al final venir aquí a jugar a Parets, a mí me encanta. Es el mejor 24 horas, sin ningún tipo de diferencia. Y el que va a nivel hay, y eso que no hay premio económico, y eso es una puta pasada.
12: ¿Qué es lo que más te gusta del torneo?
11: Sobre todo, bueno, yo que estoy aquí con el equipo de Bursi, lo que más me mola sobre todo es el equipo que tenemos, ya más quitando de tema de individualidades y lo que es el juego, ya somos una familia y nos lo pasamos bien. Cuando acaban los partidos estamos todos juntos, cenamos todos juntos, y al final eso es difícil de encontrar a veces en muchos 24 horas.
12: ¿Y los partidos de por la noche qué?
11: Bueno, los partidos, lo bueno que hemos jugado a las 12, entonces nos podemos ir a dormir temprano, pero bueno, si hay que jugar por la madrugada, pues se cambia el plan y dormimos antes, sí, sí.
12: ¿Algún deseo para las 24 horas?
11: Nada, pues seguir jugando con este equipo y que sigan las mismas personas.
2: I parlàvem també amb els segons classificats, com ja dèiem, és una mica la final esperada, no?, el Gursi i Loterías Graciela, i ens parlaven en aquest cas els bessons Guillem i Pau, que tornen també a Parets a jugar aquesta temporada.
13: Molt bé, una molt bonica experiència, com cada any. La veritat que és l'única data que tenim al calendari marcada, que no podem fer una altra cosa que jugar al torneig a 24 hores.
12: Fa molts anys que veniu, com heu vist l'evolució del torneig?
13: Molt bé, mira, al principi vam començar amb la Utah Team, que era un grup d'amics d'aquí del poble, i ens ho passàvem molt bé, i vam decidir canviar aquí a Loterías Graciela per tenir aquest punt de competició, per viure el torneig d'una altra manera, i la veritat que cada any és semifinal o final, així que estem molt contents.
12: Sí, això anava a dir, una final Loterías Graciela-Bursi, que és com la típica, no, ja?
13: Sí, sí, sí, bueno, ens estem acostumant, i això és dolent, però també és un mèrit que tenim nosaltres per arribar aquí, que hi ha molt bons equips, molt bons jugadors, i bueno, pues al final tens una mica de sort, entren els gols i et plantes a la final competint contra l'equip que tothom vol guanyar i que és molt difícil.
12: Serà un any especial per vosaltres, tornar a Parets, no?
13: És un any molt especial, ens van contactar i la veritat que costa dir que no a un club que hem estat molts anys, o sigui que intentarem competir i aconseguir l'objectiu, que és el que per el que venim a Parets.
12: Quines expectatives teniu?
13: Bé, molt bones expectatives, sobretot pel míster, que el coneixem de fa temps, que era el Miri. Ens va explicar el projecte, amb la confiança que teníem, i ell té amb nosaltres, doncs, va ser gran part de la decisió, va ser gràcies a ell. I doncs, tenim molt bones expectatives, un any on hi ha molts bons equips a la Lliga, tots són quasi derbis o clàssics, per tant és una Lliga molt bonica i molt competitiva.
1: Les Perles van guanyar la final femenina. Parlàvem amb diverses jugadores, Natxa, Cíntia, Aina i Anna i Caral.
14: Natxa.
1: I tu?
14: Cíntia.
1: Com ha anat la final i aquestes 24 hores?
14: Molt bé, molt bé. Hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta esportivitat al torneig i això, ho hem passat molt bé.
1: Sí,
14: doncs superbé, molt contenta del meu equip. Vam començar doncs una mica fluixetes, però a mesura que anem jugant ens hem trobat millor i la veritat és que ens hem trobat amb equips molt forts i hem guanyat.
1: Doncs sou vosaltres de Parets?
14: No. No, nosaltres som un mix de la Llagosta, Mollet i Barcelona.
1: Però jo...
14: Jo treballo a Parets i tinc el gimnàs a Parets.
15: Molt bé, la veritat. Ens ha agradat molt l'organització, sobretot. Ens ha sabut organitzar tot molt bé. Les companyes superbé, les jugadores dels altres equips superbé. La veritat, molt bé. M'ha agradat molt.
12: Era la primera vegada que jugaves?
15: Sí, era la primera vegada. Sí que és veritat que portava molts anys ja volent jugar i tal, però no, mai hi havia equip, sempre arribava tard i al final he pogut aconseguir equip i sí, és la primera vegada.
14: Molt bé, molt divertit.
12: Era la primera vegada que veníeu?
14: Sí, la veritat és que la primera vegada, però segur que hi tornarem.
12: I heu arribat a la final, a més?
14: Sí, sí, ha sigut un repte.
12: Què és el que més us ha agradat del torneig?
14: La veritat és que l'ambient és molt acollidor, els voluntaris també, molt maco tot, i a part de que el futbol ja uneix de per si, doncs aquest torneig ha sigut molt acollidor tot.
12: I vosaltres fa molt de temps que jugueu a futbol?
14: Uau, molts anys, però és la primera vegada que provo futsal i superguai.
12: Sí, tu jugues a futbol camp?
14: Sí, futbol camp. Sí, jo també, futbol camp, i bueno, ja havia jugat algun cop, però sí, pocs cops he jugat i m'agrada molt.
12: Que guai, on esteu? On jugueu?
14: Estàvem al Seoul i a la Queens League.
2: I hem parlat també amb les de l'Otro Pabellón, que són les del bàsquet, que per un cap de setmana s'han passat al futbol, i ens comentaven una mica la seva experiència en aquest torneig. Recordem que han quedat sisenes, però s'han endut el premi a l'equip més esportiu.
16: Molt bé, ens ho hem passat superbé. Ha sigut una experiència molt xula, de veritat. No hem guanyat ni molt menys perquè no som del futbol sala, però molt bé, molt bé.
12: I com us poseu d'així tan voltats?
16: Doncs per les conyes, perquè volíem passar una bona estona, vam agafar patrocinadors i doncs ja està.
14: Molt bé, jo m'ho esperava, la veritat, que una mica de nervis i tal, però la veritat que ha estat bastant xulo, l'experiència m'ha encantat.
12: Tu vens del bàsquet també?
14: No, jo faig futbol.
12: Com és que t'has apuntat amb ells?
14: Bueno, perquè em van dir, jo jugo futbol camp, no jugo ni futbol sala, i vaig dir, bueno, doncs per l'experiència està bé, i doncs vaig dir, bueno, pues va, ens apuntem.
12: Què és el que més recomanes de l'experiència?
14: Bueno, que tampoc és un torneig de vindre aquí a guanyar, perquè m'ho he passat moltíssim millor aquí amb elles, divertint-nos, que si haguéssim vingut a només a guanyar.
1: Doncs experiències diverses, com també altres equips, com per exemple
2: la Laia i la Emma de l'equip Meson 20 Paca JG Reformes, que han quedat quartes, i si les coneixeu són perquè són jugadores de l'equip femení del futbol sala de Parets.
17: Molt bé, molt contenta, ens ho hem passat molt bé. Per un any crec que s'ha organitzat guai, hem jugat molts partits, així que contentes.
18: Molt guai, perquè ha sigut el primer torneig en què hi ha hagut més equips femenins i per tant tens més essència de torneig 24 hores que no.
17: I molt més nivell.
18: Sí, també s'agraeix això.
12: Què és per vosaltres que Parets aculli un torneig així?
17: Bueno, estem contentes al final, parlant més de part del femení, crec que és molt important donar-li visibilitat i òbviament, doncs, la mateixa importància que el masculí. Bueno. I llavors, doncs, bueno, que puguem col·laborar d'aquesta manera també ens agrada molt. Al final estem contentes per això.
1: Doncs també parlàvem amb jugadors de diversos equips, el BNTPK, també José Ramón Genchilla. Escoltem-los.
19: Último año. Pero aún así no ha dado algo para ganar a Bursi, que bueno, que tiene la experiencia que tienen y los jugadores que tienen, bueno, son de son top. Y saben jugar a esto.
20: ¿Y tú qué?
19: Yo de la barrera, los todos de la barrera.
20: Pero bien, ¿no?
19: Bien. Disfrutando otro año más. 40 años de torneo y 26.000 personales.
20: 26.000
19: personales, 26, 27 casi. Este con 18, 19, sí. Por ahí va. Es por la edad. Pero
21: no, pues el equipo bastante bien. Lo que pasa es que el primer partido contra Tremendous perdimos 2-1. Después ganamos a Melindrus y después jugamos todo con la lotería Graciela. Graciela nos ganó, entonces ya estábamos eliminados. Tenía que haber un milagro que Melindrus ganase a Tremendous y al final pasó eso. Entonces tuvimos que coger toda la ropa porque yo ya la vi ahí, los chavales ya se habían ido, tuvimos que llamar corriendo, vamos a jugar. Y jugamos los cuartos contra Bursi, que bueno, Bursi tiene un equipo. ¿Vale? Y hasta ahí ya. Bien, las 24 horas. Muy bien, sí, muy
20: las
21: bien.
20: ¿Las 24 contentos, horas son las 24 horas?
21: Muy bien, muy contentos con los chavales sobre todo. Se han portado un 10 y bueno, y ya está. Hasta el año que viene.
2: I hem parlat també amb l'entrenador del primer equip del futbol sala, que és en Jesús Vázquez, que en aquest cas estava amb l'equip Icars BCN.
0: Bueno, pues una 24 horas, otro año más disfrutando de la fiesta del fútbol sala en Parets, que además, bueno, pues dentro de lo que es todo lo, el Vallés, es la de las más importantes y muy feliz. Y lástima que no hemos quedado fuera en cuartos, pero bueno, siempre colaborando y estando aportando y apoyando al fútbol sala, y más en Parets, que yo soy el entrenador del primer equipo.
6: Son duras, ¿eh? Las 24 horas, te veo cansado, ¿eh?
0: Bueno, ya la edad te va haciendo mella, pero bueno, la ilusión hace más que los años. Intentamos, pues bueno, pues estar aquí apoyando lo que es la fiesta de nuestro deporte.
1: O Antoni Sebastià, de l'Escola Cesco.
4: Bueno, amb l'Escola Cesco.
6: Que no has pogut
4: jugar. No he pogut jugar per una lesió, però bueno, hem estat allà a la banqueta. El tercer any que hem fet equip. I bueno, a passar-ho bé, quedarem últims. Però bueno, hi ha bon rotllo amb l'equip. Som els pares de la Cesco, ja tots de 40 cap amunt.
6: Heu disfrutat, clar.
4: Sí, sí. Després ens vam anar a sopar tots junts i hem fet pinya. Nosaltres fem la patxanga els dilluns. I arran d'aquí, pues, vam muntar l'equip i aquest, com he dit abans, el tercer any consecutiu que juguem. A passar-ho bé. Un partit així que ens fot tot golejada, però bueno, a passar-ho bé i dintre del que cap de les nostres possibilitats, pues, ens ho hem passat bé.
2: Doncs unes 24 hores de futbol sala amb molt d'èxit i que destaca un any més pel seu ambient. Pensant en el futur, tant els participants com l'organització tenen un sol desig, que puguin arribar al 50 aniversari.

0: Amb els Spandau Ballet i atrevessant barricades hem començat la Fórmula 107 d'avui, Through the Barricades. Tothom té un àngel, però el d'ells és molt especial. Són Mari Fredrickson i Per Gessler, els Eurythmics, amb aquest Angel.
1: Escoltes la Fórmula de Rap 107 FM.

0: El creador de la banda Roxy Music, Brian Ferry, i el seu so glam rock bohemi, Dance With Life. Seguim ara amb Eric Clapton, que vol intentar canviar el món amb la música Change the World, i els de The Velvet, amb una dolça harmonia, Sweet Harmony.
1: Els clàssics dels 80 i 90. Fórmula 107.

0: Amb títol de reina arriben els Queen i un tema dedicat a aquesta i totes les ràdios. Radio Gaga.
1: Segur que et sona. És Fórmula 107.

Possiblement una de les millors cançons dels 80 i també de les més desconegudes per la gent, William Pitt, City Lights. Arriba el cantant de jazz nord-americà, saxofonista, guitarrista i compositor Curtis Stigers amb I Wonder Why. I seguidament el duet de música Eurodance Dance Pop, La Bouche, format per Frank i interpretat per Melanie Elaine amb el Falling in Love.

podria ser ara de nit, o potser no, o potser per uns minuts t'ho ha semblat. Ella ens ho ha transportat, ella era Valerie Dorr, The Night. Més veus encasillades en els anys 80, moltes parelles van ballar al so de la seva veu. Parlem de Gazebo, potser més conegut per el Alaïc Chopin, però escoltarem el Masterpiece.

0: Arribem al final de la fórmula d'avui amb un tema discotequer. Ens posem les piles i comencem a ballar a ritme de Lisa i Tori amb el People Hold On.
1: Fórmula 107.

Ja us podeu inscriure als cursos, tallers i activitats al Casal de Can Butxosa durant el mes de juliol. Les inscripcions en línia es poden fer a partir del 15 de juny a parets.preinscripció.online. Inscripcions presencials a partir del 18 de juny.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.
1: Benvinguts a Rock 107. Avui amb un viatge al rock alternatiu dels anys 90. I comencem amb aquest tema del disc Melancholy and the Infinite Sadness dels Smashing Pumpkins, Ballet with Butterfly Wings.

Brutal, brutal aquesta cançó dels Smashing Pumpkins. Tot un crit a la desesperació i una crítica mordaç a l'opressió. La metàfora inicial del món com un vampir que drena la vida i l'esperança és una poderosa imatge que estableix el to de la cançó. La lletra parla de la corrupció i la destrucció dels desitjos i aspiracions personals, suggerint que inclús els esforços més apassionats poden ser en va en un sistema que sembla dissenyat per aplastar l'esperit individual. Gran tema, rock alternatiu avui dels 90, com aquest de Pearl Jam, Jeremy.

grandiós tema que també parla temes d'aïllament, de la tragèdia de la violència escolar. La lletra explica la història d'un nen, Jeremy, que pateix en silenci l'abandonament emocional dels seus pares i la intimidació a l'escola.

Anem ara a un himne de tota una generació. Les Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que va marcar l'inici de la dècada dels 90 i es va convertir en la carta de presentació del moviment grunge. La banda, liderada per Kurt Cobain, va aconseguir amb aquesta cançó capturar l'esperit de descontent i apatia que caracteritzava molts joves de l'època. La lletra reflecteix una barreja de rebeldia, desil·lusió i una crítica al sistema d'entreteniment que sembla trivialitzar l'experiència juvenil. Una sàtira a la cultura del consumisme, sens dubte. Aquesta magnífica cançó, Smells Like Teen Spirit.

Tot una cançó emblemàtica. Anem a una altra dels 90. Més punk rock, tot i que amb influències de, com no, del rock alternatiu, com els Green Day. Van treure aquell Dookie amb Basket Case. Però a mi la que m'agrada és When I Come Around. Una cançó que parla d'una persona que escolta una altra lamentant-se i buscant algú, mentre el narrador es presenta com a una persona que no està lligat a ningú i que viu el moment sense preocupacions. I és que reflecteix una espècie de rebel·lia contra les expectatives i la pressió social, que és un dels temes recurrents a les cançons dels Green Day als anys 90. When I Come Around, Green Day.

anem ara al punk rock d'un altre dels grups mítics. Van treure Smash, els Offspring, i tenien aquest tema, Self-Esteem. Un himne de la dècada dels 90 que reflecteix la lluita interna d'una persona amb baixa autoestima en una relació tòxica. La lletra narra la història d'un individu que és conscient de ser utilitzat per ser parella, però que, paradoxalment, troba cert plaer en l'abús emocional que rep.

les cançons més famoses de Offspring, avui també aquí en aquest especial dels 90 de rock alternatiu. Anem al Soundgarden amb Chris Cornell amb el tema Black Hole Sun, una lletra coneguda per la naturalesa, seva naturalesa críptica i les seves metàfores fosques. El títol Black Hole Sun evoca la imatge d'un sol fosc, una contradicció que suggereix la presència d'algo poderós i destructiu, però també necessari i purificador. La cançó també aborda temes com la desil·lusió i la desesperança. Black Hole Sun.

Més temes dels 90. Crip de Radiohead, un himne a l'alienació i la inseguretat personal. Des de l'inici, el narrador se sent inferior i fora de lloc en presència d'algú que percep com algú perfecte. Aquesta percepció d'inferioritat es reflexa en una incapacitat per mirar aquella persona als ulls, o que simbolitza una profunda inseguretat i falta d'autoestima. Magnífica cançó, aquesta de Radiohead, dins el seu Pablo Honey, Creeper.

Anem ara als Red Hot Chili Peppers i tenien aquest tema del 91, Under the Bridge. També una cançó en reflexa la soledat d'una persona, però que té una connexió especial amb la seva ciutat, Los Angeles. De fet, la defineix com la seva companya, ja que no en té, la seva companya que el coneix i l'accepta, una metàfora poderosa de com un lloc pot convertir-se en un refugi emocional. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

Una altra himne de la generació X que és un sentiment de desil·lusió i autodepreciació és Loser, de Beck. La lletra és un collage d'imatges surrealistes i frases aparentment desconnectades que reflecteixen la sensació d'alienació i el rebuig a les normes socials. Loser.

Anem a un altre tema. L'AMP, de Presidents of the United States of America, llançada el 95, un enigma envoltat de ritmes enganxosos i lletres surrealistes. La cançó presenta a un personatge que es diu precisament l'AMP, qui sembla estar atrapat en una situació tan física com emocionalment estancada. La repetició de She's l'AMP, juntament amb la descripció de la seva inactivitat i confusió mental, suggereix una crítica o una observació sobre l'estancament i l'apatia. L'AMP, the Presidents of the United States of America.

mítica cançó d'aquesta Lamba. Anem amb una altra de Weezer, Say It Ain't So. Llançada el 94 com a part del seu àlbum de debut homònim, conegut com l'àlbum blau, The Blue Album. És una poderosa barreja d'emocions personals i rock alternatiu. La lletra, escrita per Rivers Cuomo, líder de la banda, reflexa una lluita interna i el temor a que la història d'addicció de la seva família es torni a repetir. Say It Ain't So, Weezer.

Una autèntica meravella de cançó, aquesta. Anem als Pixies, que ells van començar ja a finals dels 80, influents a tot el rock alternatiu. Del 90 és Is She Weird, un tema de la banda liderada per Black Francis, una exploració lírica de la percepció de la normalitat i de l'estranyesa en una relació. La lletra comença descrivint una persona que sembla tenir-ho tot, que és guapa, que va ben vestida. Tot i això, a pesar d'aquestes experiències superficials, la pregunta central de la cançó és si és aquesta persona rara o estranya. Aquesta dicotomia entre l'aparència externa i la percepció interna és un tema recurrent en l'obra de Pixies, que sovint explora el que s'amaga sota la superfície de la vida quotidiana. Sembla molt bona tia, sembla una tia espectacular, però en el fons no és una mica rara? Is She Weird?

brutal també aquesta cançó de aquest grup, en aquest cas que era de Pixies, els Pixies. Acabarem amb Pavement, amb Range Life, una cançó d'aquest grup liderat per Stephen Malmus, que és una reflexió sobre la vida nòmada i la recerca de llibertat en un món ple d'expectatives i responsabilitats. La lletra comença amb una referència a la vida després de l'espectacle, on la conversa es torna lenta i melancòlica. Malmus menciona la necessitat de pagar els teus deutes abans de pagar el lloguer, una metàfora que suggereix que un ha d'enfrontar-se a les seves responsabilitats abans de disfrutar de les recompenses. Això és el que deia Pavement en aquest tema magnífic, Range Life, amb rock alternatiu avui aquí a Rock 107, recordant grans temes de rock alternatiu dels 90 i, com no, d'aquesta magnífica banda Pavement, potser no de les més conegudes, però sí de les destacades. Escoltem, com dèiem, Pavement. Que disfruteu de la música rock, que vagi bé. Adeu.

Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de rap sencer. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.

Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.

Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.

0: Ja us podeu inscriure als cursos, tallers i activitats al Casal de Can Butxosa durant el mes de juliol. Les inscripcions en línia es poden fer a partir del 15 de juny a parets.preinscripció.online. Inscripcions presencials a partir del 18 de juny.
1: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
2: Un dia més a l'informatiu de RAP 107, corresponent aquest dilluns, aquest 20 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el nostre informatiu, com ja portem fent fa dies, parlem, desgranem algun dels actes, anem desvetllant alguna de les activitats, actes, concerts, actuacions que es faran en els pròxims 4 dies de la Festa Major d'Estiu, que arriba ja aquest cap de setmana. Ja vam parlar de l'Eixamplem la Festa i ara ja endinsats en el que serà a partir del pròxim divendres 24 de juliol. En parlarem de diferents actuacions, en parlarem de teatre i de moltes altres coses relacionades amb la nostra Festa Major. Tot el temari avui dins el nostre informatiu, resumit en forma de titulars.
1: Aquest és el sumari de l'informatiu.
2: També us recordarem la importància de prevenir les picades del mosquit tigre i de prevenir també que siguin a casa nostra més temps del necessari amb aquestes campanyes d'estiu, atura el mosquit tigre, evitar que se'n reprodueixi, evitar les seves picades, actuar davant les picades malauradament i també estar alerta per prevenir, perquè és cosa de tots. Us avançàvem que dins la Festa Major un dels actes que estaran inclosos en aquesta Festa Major aquesta setmana serà teatre, de la mà de Veus de Parets, dimecres, que ens donaran dos passes, en aquest cas dues obres de teatre, que podrem veure al Teatre Can Rajoler. I del teatre a la música, una de les actuacions de divendres de Festa Major, a 11:45 de la nit al Parc de la Linera, amb el grup Gym Band. Hi ha temps també per la solidaritat, per donar sang. El nou acte de sang que arriba per Festa Major enguany amb dues jornades, divendres a la tarda i dissabte matí i tarda, al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Sense oblidar-nos de la nit del teatre al carrer, que arriba a la seva 26a edició en aquesta Festa Major 2026. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que acabarà de redonir el nostre temps informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva del dia, que com no podia ser d'una altra manera, avui ens parlarà del resum de les 24 hores de futbol sala celebrades aquest passat cap de setmana al poliesportiu municipal organitzades per gent de Parets. Vam parlar amb els protagonistes i coneixerem com va quedar aquesta graella del campionat de les 24 hores de futbol sala masculines i femenines. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
2: Moment de parlar de la campanya d'estiu contra el mosquit tigre. És el moment d'aturar aquest mosquit, aquest insecte tan impertinent, podríem dir que és. El moment de parlar dels consells pràctics i de prevenció per evitar que se reprodueixi amb facilitat i, lògicament, també com poder evitar la seva incòmoda picada. En quant a evitar que aquesta mosquita, aquest insecte, es reprodueixi, és molt important recordar de buidar i de capgirar a qualsevol recipient. Evitar les acumulacions d'aigua que estigui estancada en basses, cisternes, dipòsits, fonts, fins i tot testos de plantes. Buidar o capgira tots els objectes on es pugui acumular aquesta aigua. També important tapar i protegir, cobrir amb tela o malla mosquitera fineta, molt fineta poder ser, de màxim 2 mil·límetres perquè no es colin els elements fixes que no es puguin retirar ni capgirar. I tractar l'aigua de la piscina, per exemple, amb els productes adequats per assegurar-ne les condicions sanitàries i renovar l'aigua de beuadors de mascotes en dues vegades cada setmana com a mínim. En quant a evitar que ens piquin aquests insectes incòmodes, és recomanable instal·lar aquestes mosquiteres amb foradets ben petits, amb portes i finestres per impedir-ne el seu pas cap a l'interior. També fer servir protecció personal, portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons si hem d'estar a l'exterior i prioritzar els colors que siguin clars, que no atrauen tant els mosquits com els colors foscos. I si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, recordar tenir en compte les indicacions de cada producte i també les edats recomanables per fer-lo servir. I atenció a les hores punta, perquè s'ha d'evitar les activitats a l'exterior a les hores de més presència del mosquit, que són les hores del matí i al capvespre. I si malauradament, després de totes aquestes recomanacions, ens han picat els mosquits, com actuar davant de la picada? No alarmar-nos, la picada del mosquit tigre sí que és molesta, però no és perillosa per a la salut, en cas de no ser al·lèrgic, esclar. També higiene i calma, neteja bé i desinfecta bé la zona, aplicant fred local, si és que està inflamada aquesta picada, i fer una consulta mèdica en el cas de ser necessari. Si passats uns dies aquestes molèsties no remeten, consultar el metge de capçalera per una possible reacció al·lèrgica. Recorda també la importància de seguir indicacions de salut en aquesta època de l'any. Recordar que si el metge sospita que tens una malaltia transmesa per un mosquit, s'ha d'extremar precaucions les dues setmanes posteriors a l'inici dels símptomes, és a dir, són 14 dies clau. També evitar ser picat. És molt important que no ens piqui cap mosquit perquè no encomani la malaltia a altres persones en el cas de quedar així contagiat, com dèiem. I per limitar els contagis, evitar els desplaçaments innecessaris fora del domicili i del lloc de treball. Important, com dèiem, seguir les indicacions que des de Salut ens donen, des de l'Ajuntament de Parets, Parets Saludable, una campanya d'estiu per aturar el mosquit tigre. L'Ajuntament de Casa Nostra actua per evitar aquesta propagació del mosquit, actuant en bornals, espais humits i espais públics. També es pot col·laborar actuant correctament dins i fora de casa, perquè la prevenció, com ja sabem, és cosa de tots.
1: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
2: Veus de Parets torna per la Festa Major d'Estiu a casa nostra aquest dimecres 22 de juliol a les 19 hores i a les 20, a les 7 i a les 8 de la tarda, per oferir-nos un any més els espectacles que porten un temps preparant, ja uns mesos. Aquest any han participat 16 persones que s'han repartit en dues actuacions, totes dues al Teatre Can Rajoler i d'entrada lliure. A les 19 hores podrem veure l'obra anomenada Arròs a la Cubana i a les 20 hores La Llista. Pels nostres estudis han passat aquests dies la Caral Riera, dramaturga al capdavant de la iniciativa Veus de Parets, qui ens parlava sobre aquesta primera obra que representaran a les 7 de la tarda i al Teatre Can Rajoler, Arròs a la Cubana.
3: Arròs a la Cubana és un petit homenatge encobert a la companyia La Cubana. Mm-hmm. Per això es diu Arròs a la Cubana, que és una cosa que no... És un menjar que no apareix en tota l'obra, és referent a... Doncs hem volgut fer una obra molt desenfadada, una comèdia, perquè com que altres anys ja hem fet coses molt íntimes i hem tocat molt la fibra, doncs aquest any volíem fer una comèdia el més esbojarrada possible. A Rosa la Cubana som 9 persones.
2: La representació de les 20 hores de les 8 de la tarda s'anomena La Llista. Seran 7 actors i actrius, una obra inspirada en una obra de l'autor Duncan Macmillan. La Caral ens donava més detalls del Teatre d'Artistes Aparatants.
4: I a la llista?
3: 7.
4: 7 persones, entre elles la Mariona. L'any passat vam fer una obra per tocar la fibra. Mm-hmm. Aquest any també parlem de històries pròpies, però ja no és tan... Són diferents. Poden tocar la fibra, però són diferents. I, bueno, el nom que porta la llista és molt, molt descriptiu del que serà...
3: Podem fer un petit spoiler, podem dir-te la sinopsis. La llista està inspirada en una obra d'un autor anglès que a mi m'agrada molt, que es diu Duncan Macmillan, que es diu Every Brilliant Thing, les coses extraordinàries. Aquí a Catalunya la va fer la companyia Sixto Paz amb el Pau Roca i a nosaltres ens va encantar. Llavors hem fet una adaptació lliure sobre el que nosaltres pensem que són les coses excepcionals per les quals val la pena viure. Mireu, aquest any hem tingut una incidència i és que la Montserrat Grau opera en el seu marit, llavors ella no podrà fer l'obra. I una actriu dels Pastorets, l'Eli Puig de Lliure, la substitueix. Això vol dir que en 15 dies s'ha estudiat tot el seu paper i que el dia de l'obra la substituirà. Això no ens havia passat mai.
2: Veus de Parets porta treballant en aquest projecte des del mes d'octubre. Teatre contemporani de creació pròpia amb la posada en escena a càrrec d'actors i actrius amateurs.
3: Ens falten uns assajos generals abans de la funció i hem d'acabar de polir unes cosetes. Aquest any arribem justos de temps. Ens haguessin faltat assajos.
5: Quan va començar?
3: L'octubre. Quedem un dia a la setmana, però com que ens proposem cada any fer procés creatiu i fem obra nova, sempre és obra de nova creació, doncs va el ritme que va cada any. Doncs és una proposta de teatre contemporani fet amb actors no professionals de creació pròpia. Jo feia molt temps que em venia de gust fer teatre documental i vaig proposar-ho i de seguida em van dir que sí. Clar, és enriquidor i és molt plaent.
2: Els actors i les actrius de Veus de Parets agafant experiència i retornant per la Festa Major d'Estiu 2026. Els podrem veure en les seves dues representacions, dues creacions, A Rosa la Cubana i La Llista. Aquest pròxim dimecres, 22 de juliol, a les 19 i a les 20 hores, a les 7 i a les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
2: I seguim divendres de festa. Divendres de festa major a 11:45 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb la Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Gym. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares. Però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva pròpia banda, Gym Band s'enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i 90. Gym Band compta amb 5 membres que aporten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor i la Clàudia, i com no la Gym. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a RAC 107 la Gym, vocalista de la Gym Band.
6: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més, que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà, per l'Empordà, i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert, quan vaig sortir d'Eufòria, va ser Granollers, va ser la 9BU Granollers, i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a parlar gent allà, bueno... S'ha de dir, vull dir, al final el Vallès jo crec que som molt fidels i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir d'una forma, doncs crec que per ells s'ho prenen com molt especial, no? I llavors és guai i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí el Vallès no és el mateix que Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
2: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Gym en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem a la Gym Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical de TV3, Eufòria.
6: Doncs molt bé, és que jo sempre que em pregunten jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. no es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't anés la vida. Llavors, va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Liaño, que havia estat a la primera edició. Llavors, jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, pues això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, pues, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte pues, surts estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi, i tu venies de cantar-te a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que ha sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
2: Després d'uns mesos aturada, la banda està ben preparada ara per la seva actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. El seu concert a la Linera divendres el podrem gaudir amb versions de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gemma ens explicava sobre el que podrem precisament trobar el divendres en el seu concert de Festa Major.
6: Hi ha una mica de tot. Hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim, It's My Life.
5: Sí.
6: Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria, també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també... Em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major i jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem, que l'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
2: Divendres, aquest any, pròxim divendres 24 de juliol, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Actívate, concert al Parc La Linera amb la Gym Band. Un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez, més coneguda com a Gym.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
2: Com és habitual per la Festa Major d'estiu a Parets del Vallès, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen 2 jornades de captar de sang. En aquest cas, també amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, aquesta Festa Major 2026. Serà divendres 24 de juliol a les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, i dissabte 25 de juliol en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Aquest 2026, com us dèiem, la Penya Blaugrana Parets cedeix al seu local per adaptar-lo a la capta de sang de divendres i dissabte. I a més col·laboraran amb el refrigeri i amb alguna que altra sorpresa més pels donants. Entre tots els donants dels 2 dies també se sortejaran 2 entrades per poder veure un partit del Barça i 4 entrades per poder visitar el Museu del Barça. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Elisabet Sobrepera, ens parlava de la campanya doble de donació de sang per aquesta Festa Major d'estiu 2026 amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, on s'instal·larà la unitat mòbil del Banc de Sang per aquest nou acapte. Recordeu que el local està a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet Sobrepera.
5: D'aquí a pocs dies ja tenim aquí la capta especial de Festa Major. I aquest any ve amb una col·laboració molt bonica que farà història al municipi. Feia anys que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental fitxava el suport d'una entitat local per impulsar les donacions. Doncs bé, la solidaritat ha picat a la porta. Aquest any ha estat la Penya Blaugrana de Parets qui ha fet el pas endavant. S'ha obert de manera totalment voluntària per apadrinar la jornada i s'hi estan deixant la pell al costat de l'Associació de Donants. Divendres 24 de 16 a 20 i dissabte 25 de 9 a 13 i de 16 a 20. On s'ha d'anar? Doncs directament a la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Recordeu que apadrinar una capta ajuda a aconseguir molts més donants i aquesta vegada venir a donar sang té premi segur. Gràcies a la generositat de la penya, tots els donants participaran en un sorteig especial. Una entrada per anar a veure un partit del Barça en directe i una samarreta de les caminades oficials de la penya. Des de l'Associació de Donants de Sang ja estem immensament agraïts per aquest gest tan generós. Bona Festa Major, us ja esperem.
2: Un nou captant de sang a Parets del Vallès. En recordar que els donants que vulguin donar sang poden demanar també cita prèvia a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, també a través del telèfon 677 07 17 56. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental agraïa l'apadrinament precisament de la penya en aquest nou captant de Festa Major.
7: Aquest any tot varia una miqueta. Tenim la sort que la penya blaugrana... nosaltres sempre veníem que ens apadrinessin, entre cometes, alguna associació i tal, doncs perquè quan ens apadrina algú porten molta més gent, no? I aquest any la iniciativa l'ha tingut la penya blaugrana, que li donem moltíssimes gràcies, i penso que anirà superbé. A més, com tothom saben, els donants només la fèiem un dia. Aquest cop serà divendres a la tarda i dissabte matí i tarda. I la penya blaugrana entrarem en un sorteig per una entrada al camp del Barça, per un partit. I també ens faran entrepans i un refresc. Vull dir, li estan posant moltes ganes i nosaltres també amb ells.
2: Es faran al local de la penya, Avinguda de Lluís Companys, no?
7: Exacte. I allà estarem doncs, per atendre, com sempre, a tothom i esperem que aquest any vingui moltíssima més gent.
2: El Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu, el període principal de la davallada de les donacions. La campanya d'estiu que du per títol Aquest estiu som fans de donar-ho tot i recorda que tant fa falta sang com també plasma. Com l'any passat s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara també poden ser els centres cívics o les biblioteques i en aquest cas a Parets serà el local de la penya blaugrana Parets. Recordem que calen més de 40.000 donacions durant el juliol i l'agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des del juliol fins al setembre s'intensifiquen les campanyes de donació de sang. També hem parlat amb la vocal de la Federació Catalana de Donants de Sang, l'Assumpta Lleonard, que feia una crida als donants joves i també als voluntaris que vulguin formar part de l'Associació de Donants de Sang, per exemple, del Vallès Oriental.
8: Això sempre, però sobretot en temporades d'estiu o, per exemple, Nadal, sabem que les donacions baixen i baixen molt i les reserves a vegades queden una mica compromeses perquè és cada dia de l'any que es necessita sang. No hi ha vacances per això. Per tant, sí, hem de fer una crida a tots els donants. Hem de fer una crida especial al jovent perquè sembla que és una cosa que costa una mica d'enganxar-s'hi, però realment necessitem relleu generacional. I, per tant, doncs, fem una crida molt especial al jovent. I també al voluntariat, perquè també fa falta gent que ens ajudi, que ens faci d'altaveu d'aquest missatge.
2: Amb l'estiu arriben els mesos més calorosos de l'any i per a molts ciutadans el moment més esperat, el de les vacances. El Banc de Sang i Teixits té una marxa important en aquesta campanya d'estiu per contrarrestar la tradicional davallada de les donacions d'aquesta època de canvis, d'hàbits, de desaparició de rutines i de calor, moltes vegades insuportable. El Vallès Oriental acull, com tots els estius, campanyes arreu de la comarca i en especial les campanyes de les festes majors, com el cas de Parets, que serà divendres 24 a la tarda i dissabte 25 de juliol, matí i tarda, per afrontar el període més crític de l'any amb les reserves al màxim de normalitzades. El missatge principal llançat pel Banc de Sang és recuperar la necessitat reiterada enguany també de la donació de plasma, que és tan necessària com la sang, i per tant cal alternar la donació d'aquests dos components sanguinis sempre que sigui possible. Per això la campanya d'estiu du per títol aquest estiu Som fans de donar-ho tot, tot recordant que tant fan falta una cosa com l'altra i que per als pacients la necessitat no s'atura, sigui estiu o no. La iniciativa està destinada a aconseguir que les reserves de sang es mantinguin estables durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost, i evitar que sigui l'època amb més disminució de les donacions, que poden arribar a baixar un 20%. L'objectiu és arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals, que es manté com la resta de l'any. Cal recordar que la donació de plasma és igual de senzilla que la de la sang i es pot fer a gairebé els mateixos punts de donació, però se'n pot donar amb més freqüència. Plasma es pot donar cada 15 dies. La recuperació també és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua. Del plasma, aquesta part líquida de la sang, se n'elaboren els anomenats hemoderivats, medicaments que es fan a partir de proteïnes extretes del plasma i que són vitals per a alguns malalts. Ho són essencialment les immunoglobulines, que són les defenses que serveixen com a eina al sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions, per exemple. A Catalunya es calcula que hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments que estan fets amb plasma de per vida i més de 4.000 persones que reben transfusions de plasma anualment. No obstant això, actualment només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries. Per això aquesta crida i aquesta necessitat també de ser donant de plasma. Recordeu que per la Festa Major d'Estiu, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de capta de sang, també gràcies a l'aportació del local de la penya Blaugrana Parets. Divendres 24 de juliol, de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre, i el dissabte 25 de juliol, en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest 2026, la penya Blaugrana, com us dèiem, cedeix el seu local per adaptar-lo a aquesta capta de sang de divendres i dissabte. Serà a l'Avinguda Lluís Companys 25 del barri antic de Parets. I a més, col·laboraran amb el refrigeri i alguna sorpreseta més per als donants. Entre tots els donants dels dos dies es farà diferents sortejos, com dues entrades per poder veure un partit tant del Barça i entrades també, quatre entrades per visitar el Museu del Barça.
1: RAP 107. Serveis informatius.
2: I a més, dins la Festa Major d'Estiu torna la Nit del Teatre al Carrer amb la seva 26a edició, el primer dia de festa, divendres 24 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila. Nexar Percussion, Perseguint el Límit, que seran els encarregats de fer les connexions musicals entre espectacle i espectacle. A les 6, també a la plaça de la Vila, com és clàssic, un berenar refrescant de Festa Major, on hi haurà gelats per a tota la mainada. A quarts de 7, a l'Església Sant Esteve, començaran amb el toc de campanes de Festa Major, amb la col·laboració de la parròquia. Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, toc d'inici de Festa Major, a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 7, a la plaça de la Vila, el pregó de Festa Major, amb els 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de diables a Parets. Quan faltin 5 minuts per 2 quarts de 8, a la plaça de la Vila, tronada de Festa Major a càrrec dels diables Parets. A 3 quarts de 8, a l'escola Lluís Piqué, Eunoia Col·lectiva Tenet, circ i acrobàcies per a tothom. Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 9 del vespre, a la mateixa escola, sense moure's de l'espai, tornaran a estar Nexar Percussion, Perseguint el Límit, fent aquestes connexions musicals entre espectacle i espectacle. Només els haureu de seguir per saber on s'hi troba l'espectacle en aquell moment. I per últim, a les 9 de la nit, al Parc La Linera, en aquest cas a l'escenari de l'Escola de Música, que dansa amb colors, amb dansa contemporània. Sense oblidar-nos que també, inclòs dins la nit del Teatre al Carrer, a les 22 hores, a les 10 de la nit i a la plaça de la Vila, Festa de la Pedra del Diable. Per veure-la a la plaça s'ha d'adquirir l'entrada solidària d'un euro en efectiu destinada enguany a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. El 14 de juliol, el Teatre Can Rajolers podrà adquirir aquestes entrades de 4 a 7 de la tarda. Si queden entrades, es continuaran venent a les oficines de Can Rajoler de 9 a 1 fins que s'exhaureixin. I també el podreu veure via streaming i al Parc de la Linera, en aquest cas a través de la pantalla gegant que estarà instal·lada en aquest espai.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
2: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Gallecs, que recupera la tradicional festa major de 4 dies. La festa tindrà lloc del 23 al 26 de juliol. Gallecs, que celebra la seva festa major, que també coincideix amb la nostra, amb una àmplia oferta d'activitats per a tots els públics, recuperant la festa de la nit, de divendres, un programa que comença aquest dijous dia 18 a les 2 de la matinada amb el ja tradicional concurs de truites veïnal i 12 un quinto de festa major. El divendres dia 24 a la nit arribarà el plat fort amb la nit de DJs, en la que els assistents podran gaudir de tres sessions de diferents estils musicals. El tret de sortida, quarts de nou del vespre, el farà el DJ Juan amb el seu estil tecno flamenc. Tot seguit arribarà el torn de DJ Modio, habitual de la festa major de Gallecs, amb una sessió de mestissatge a les 11. Finalment, DJ Bacardit, l'encarregat de tancar la nit, la qual s'allargarà fins a les 5 de la matinada. L'endemà dissabte 25 de juliol al matí tindrà lloc la tradicional missa de festa major i ja a la tarda petits i no tan petits podran gaudir d'un moment fresc amb l'escuma de colors que torna a la festa, un acte que l'Associació de Veïns ha volgut recuperar després d'anys de restriccions derivades per la sequera. Tot seguit, xocolatada amb melindros i a la nit, tradicional sopar de germanor per donar pas a un monòleg humorístic de Neus Motos, Sexo, Inserso i altres calamidades, i tot seguit ball amb l'orquestra Sol i Mar. I el diumenge 26 al migdia estarà marcat per l'actuació castellera amb els castellers de Cerdanyola, la colla castellera del Maresme i la Selva Marítima, i com és habitual, els castellers de Mollet. El tancament de la festa arribarà a partir de les 20 hores amb un concert d'havaneres a càrrec de Sons de Taverna amb Ron Cremat. I deixem en Gallecs per parlar de l'elevat risc d'incendi que obliga a restringir l'accés a l'espai forestal de Martorelles. L'elevat risc d'incendi forestal derivat de l'onada de calor que estem vivint ha portat la restricció d'accés a l'espai natural i forestal de Martorelles. La mesura s'ha adoptat després que la Generalitat de Catalunya hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim nivell de vigilància davant del perill d'incendi. Entre les actuacions aplicades hi ha el tancament de la pista forestal, que ara eren de les conegudes llicorelles, amb l'objectiu de reduir el màxim risc que es pugui originar un incendi i protegir tant les persones com els habitatges i el patrimoni natural d'aquest municipi. L'accés a la zona afectada queda limitat al veïnat que hi resideixi allà, als serveis essencials, als cossos d'emergència i seguretat i a les persones que hagin de dur a terme actuacions imprescindibles relacionades amb la gestió del territori o la protecció de les persones. Amb l'activació del Pla Alfa també entren en vigor diverses restriccions, com ara la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, la suspensió de les cremes agrícoles i forestals, la prohibició d'utilitzar material pirotècnic o de llançar borilles i altres objectes que puguin provocar un incendi, i també es limita l'ús de maquinària i eines susceptibles de generar espurnes. Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi la prudència i la responsabilitat mentre es mantingui aquesta situació de risc. En cas de detectar una columna de fum, flames o qualsevol incendi forestal, es recorda la importància d'avisar immediatament al telèfon d'emergència 112 per facilitar una intervenció ràpida i minimitzar així les conseqüències d'un possible foc.
1: El temps a RAP 107 FM.
9: Hola, què tal? Cap de setmana que ha tornat a ser de molta estabilitat aquí a Parets del Vallès, amb unes temperatures que s'han mantingut molt semblants a la resta de la setmana passada. Màximes que han rondat, per exemple, dissabte els 34 graus i ahir diumenge 36 graus i mig, però amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogor ha estat també molt marcada. I les nits també han estat de mal dormir, amb uns valors que no han baixat dels 23 graus i, per tant, repetim, són nits que es fan llargues si costa de dormir. I comencem el dilluns, la setmana gran aquí al poble, i és que tindrem a finals de setmana la nostra gran festa major i es preveuen certs canvis aquí a Parets del Vallès. Però aquest inici de setmana no mantindrem aquests dies d'un ambient assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa molts dies que ens acompanya i deixa aquest cel més brut, més terrós, i amb aquestes temperatures que ben bé fins dimecres, dijous, es mantindran molt semblants, al voltant dels 34, 35 o inclús 36 graus. Per tant, aquesta calor que no voldrà marxar amb aquestes nits que continuaran sent de mal dormir. I la notícia serà que sobretot a finals de setmana, de cara a dissabte, a diumenge, en plena festa major, aquestes temperatures a poc a poc aniran tirant cap a baix i acabarem normalitzant aquestes temperatures. És a dir, no farà la calor d'aquests dies, farà calor, però una calor molt més normal. I sembla que de precipitacions fins aleshores no en tindrem. Caldrà veure si a finals de la festa major podríem tenir alguna precipitació, que seria molt poqueta cosa. Per tant, paciència, perquè sembla que encara queda calor per uns quants dies. Ho anirem seguint aquí a Rap 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de la farmàcia la natural de l'estiu. Anem a parlar de totes les propietats dels fruits vermells que hem de conèixer. Amb l'arribada a finals de la primavera i l'inici de l'estiu i durant l'estiu, els mercats i les fruiteries s'omplen de molts colors. Per exemple, les cireres, les maduixes, els gerds, les mores, els nabius, que es converteixen en protagonistes indiscutibles d'una de les èpoques més dolces de l'any. A més de ser deliciosos, aquests fruits vermells destaquen per les seves nombroses propietats nutricionals. De fet, els experts el consideren alguns dels aliments més saludables que podem incorporar a la dieta diària. Unes joies gastronòmiques que no només entren pels ulls, sinó que també són una autèntica farmaciola natural per al nostre organisme. Les cireres, per exemple, són sense cap mena de dubte les grans protagonistes del moment. Més enllà del seu gust dolç i vellutat, aquesta fruita és coneguda com l'aspirina de la natura, sí, sí, per les seves grans potents propietats antiinflamatòries. Té antioxidants a dojo. Són riquíssimes en antocianina, els pigments que els donen el color vermell i que ajuden a protegir el cor i a frenar l'envelliment de les nostres cèl·lules. Són un producte de qualitat. Són una de les poques fonts naturals de melatonina, l'hormona que regula els cicles del son. Per tant, menjar-ne un grapadet per postres a la nit és un bon truquet per ajudar a dormir molt millor. També ens ajuden a la recuperació muscular. Els esportistes sovint incorporen el suc de cirera a la seva alimentació, ja que pot ajudar a reduir la inflamació muscular després de l'exercici intens i fa aquell efecte netejador. Tenen un alt contingut en aigua i en potassi, fet que les converteix en un excel·lent diurètic ideal per combatre la retenció de líquids. A més, també trobem, deixem les cireres i donem pas a les maduixes, que tot i que van començar la temporada una miqueta abans, continuen estant en el seu moment dolç. De fet, molta gent se sorprèn en saber que les maduixes tenen més vitamina C que les mateixes taronges. A conseqüència d'això, són unes aliades perfectes per reforçar el nostre sistema immunitari i per afavorir la producció de col·lagen, el manteniment de la pell elàstica i radiant durant els mesos de sol. A més, aporten molt poques calories i són riques en fibra, ajudant a regular el trànsit intestinal. Deixem les maduixes i, d'altra banda, parlem dels petits nabius, especialment els blaus i els vermells, que s'han guanyat el títol de superaliment a pols. Per aquesta raó, els nutricionistes també els recomanen de prendre diàriament. Són mundialment famosos per la seva capacitat de prevenir i de combatre les infeccions d'orina, sí, sí, als nabius, ja que impedeixen que els bacteris s'enganxin a les parets de la bufeta. Així mateix, diversos estudis demostren que els seus nutrients milloren la memòria, la concentració i protegeixen la salut ocular davant de les pantalles. Per acabar, no podem oblidar parlar dels jardons o dels gers i les mores d'esbarcer. Aquestes fruites silvestres destaquen per ser de les que tenen més contingut en fibra de tot el regne vegetal. Per això no és tot. També són riques en àcid fòlic, essencial per a les dones embarassades. També en minerals, com el magnesi i el ferro. Són riques en vitamina K, que és essencial per als ossos, i baix contingut en sucre, perfectes per a persones que controlen la glucosa. En resum, ajuden a enfortir els vasos sanguinis, milloren la circulació i mantenen a ratlla els nivells de colesterol dolent. En darrer terme, la temporada d'aquestes fruites és relativament curta i cal aprofitar-la ara, quan el producte és local i de proximitat, no us ho perdeu. Per tant, la pròxima vegada que aneu a comprar, ompliu el cistell d'aquesta paleta de colors vermells tan deliciosa i bonica. El vostre paladar i la vostra salut us ho agrairà. Un consell a la cuina, per cert. Els fruits vermells són molt delicats. Perquè et durin més, guarda'ls a la nevera sense rentar i fes-ho just abans de consumir-los. Si veieu que es fan malbé, congela'ls. Són ideals per fer batuts frescos durant l'estiu.
1: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
2: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns, en 20 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia, amb aquest resum del que va donar de si aquest cap de setmana, amb les espectaculars 24 hores de futbol sala que han arribat a la seva 40a edició, organitzades per gent de Parets, i amb els guanyadors per 20a vegada han guanyat l'equip del Bursi en la categoria masculina i les Perles en la categoria femenina. Escoltem més informació sobre aquestes 24 hores de futbol sala a Parets del Vallès, la prèvia de la Festa Major d'estiu.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAP 107, els esports.
1: I parlem de les 24 hores de futbol sala de Parets, que ha organitzat, com cada any, gent de Parets, enguany amb la 40a edició, i on hi vam estar tant un servidor, Carles Font, com la Júlia Segura.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs com va anar?
2: Doncs va anar superbé, la veritat, un ambient que és, tothom destaca que és dels millors, és immillorables, i una participació d'aquest any que han estat 16 equips masculins i 7 femenins, creixent la secció femenina cada vegada més. Hem parlat amb la Neus Jordà, que ha estat l'organitzador d'aquestes 24 hores, i ens comentava una mica més sobre l'edició d'aquest 2026.
3: Molt bé, moltíssima participació, molt bon ambient, molt bon rotllo. Hem aconseguit el que sempre volem, que és que vingui molta gent de Parets a passar-s'ho bé, que el nivell competitiu sigui alt, i ho estem aconseguint ja a les portes de final, vull dir que molt contentes.
4: I a més, dos grups femenins aquest any?
3: Dos grups femenins, vull dir, molt contenta amb la participació. A més, hem aconseguit que s'apuntin equips no tan futboleros com abans, sinó, com passa amb el masculí, els equips que venen a fer gresca i a passar-s'ho bé. Sí. I, de fet, us faig una mica de spoiler, que encara no hem donat els premis, però inclús els donarem el premi a la millor afició un dels equips femenins, perquè la festa i l'ambient que han portat ha sigut espectacular. Vull dir, estem, aquella fita que volíem, que era les 24 hores masculines, tinguessin aquesta versió també, prefesta major, bon ambient, bon rotllo femení, sembla que ho estem aconseguint, així que, bueno, no podem estar més felices.
4: No hi ha hagut cap incidència, no?
3: No, es quatre tonteries que no passen d'un minut i mig. Però no, molt tranquil, la veritat, aquest any molt tranquil, molt bé, molt bé.
4: I l'organització ja la porteu pràcticament rodada, no?
3: Sembla que sí, però sempre surten coletes. Ja. Però, bueno, sí, és veritat que després de tants anys ho tenim tot ja molt marcat, molt estipulat, però no, molta feina, però feina que ja està molt ben organitzada i que acaba sortint bé.
4: Algun desig per les 24 hores?
3: Que complir 50 com a mínim.
1: Un dels iniciadors, en Joan Turull, també hi era, i que pràcticament no s'ha perdut cap de les edicions, tal com ens deia.
5: Home, aquesta edició per nosaltres és molt especial perquè són 40 de masculí i 4 de femení.
6: Correcte.
5: I què passa, doncs? És que arribar als 40 anys ha sigut un repte, i estem molt contents de la manera, doncs, que tothom s'ha comportat i de l'ajuda que hem rebut de molta gent que no forma part de gent de Parets, que som el partit que estem fent aquest torneig, doncs s'ha embolcat perquè creuen en aquest torneig, perquè és un torneig que crea l'ambient festiu. És un ambient que sempre hem apostat, doncs, per aquest ambient festiu, esportiu i festiu al mateix temps.
6: Tot perfecte, no? Ha anat bé aquesta edició?
5: Sí, sempre hi ha algun partit, doncs, allò que hi ha més rivalitat, que hi ha més tensió, però és part de les 24 hores. Després hi ha partits més tranquils, hi ha partits, doncs, que hi porten més petxanga, més festa, però també, doncs, el públic hi participa molt. Vull dir, aquest any també s'ha de dir que dintre del que ha participat està una mica més tranquil·let, i després, hòstia, però sí, en general ha anat molt bé. Vull dir que...
6: I tu és especial, perquè has estat a totes.
5: Sí, pràcticament a tot. A veure, també has de dir, doncs, que l'any que em vaig casar, el diumenge 21 de juliol, clar, aquell diumenge no vaig ser-hi, però el dissabte hi era. I és clar, doncs, tret d'aquests, doncs sí. De tota la colla que hem començat, a la dotzena de joves que teníem 16 i 17 anys, sóc encara el que mantinc una mica la flama, no? Vull dir, que he anat continuant. Però, bueno, content de la nova saga que està a venir i que també aposta molt per un torneig tan emblemàtic. Hem de recordar que és l'únic torneig de 24 hores que es fa al poble. No hi ha cap més activitat d'aquesta llarga durada que es faci en aquest poble, en un poble de 20.000 habitants. Simplement això m'interessa, recordar-ho molt, perquè a vegades la gent no sap el que arriba a costar tirar endavant un torneig d'aquesta manera. Som gent que no estem vinculats al futbol sala, som gent que no ens hi guanyem la vida, i som gent, doncs, que l'únic que creiem en que això no es pot deixar perdre.
6: I fa 40 anys era impensable que hi hagués un torneig femení, eh?
5: No, és que ni pensàvem que arribaríem a 40 anys. Clar. Ni començàvem el femení. Clar, el femení tot bé, doncs, que, bueno, amb els mateixos recursos hem dit per què no apostar per les noies. Vull dir, també s'ho mereixen. Ens dona dues i tres vegades més de feina, però és gratificant que després, doncs, bueno, la gent ho valora, i aquest any, per exemple, hem tingut 7 equips, vol dir que l'augment d'equips cada vegada està... augmentant, sí, sí.
2: I també ha estat pel pavelló el regidor d'Esports, en Didac Cayuela, qui va fer l'entrega d'alguns premis i que, a més, recordava el torneig com un clàssic de l'estiu aquí a Parets.
7: Molt bé, molta calor aquí, la veritat és que...
8: I havies jugat, tu?
7: Jo les havia jugat, de jove. La jove les havia jugat amb los Rata Bar 83. Vam arribar un any a la final, eh? Vull dir que tanto.
8: Ho dius en sèrio?
7: Sí, sí, sí, sí. I res, bueno, la veritat és que els que som de Parets, no? Les 24 hores són part de la nostra adolescència, de la nostra etapa de joventut. I veure que això encara reviu i que els joves d'avui en dia, doncs, que encara continuen, la veritat és que fa molt de goig.
8: I ara noies.
7: I ara també noies. Bueno, ja tocava que el futbol també, les noies, tinguessin el seu espai, no? Ja saps que jo sóc pro defensor de l'esport femení. De fet, la meva dona és atleta i veig les injustícies, no? I les desigualtats que hi ha. I la veritat que, bueno, és veure avui una final de dos equips que, déu-n'hi-do, també... com la juguen, jo no sé si a nosaltres ens agafen a la final, ens fotien una bona canya, eh? Però res, agrair que encara hi hagi, no, aquesta activitat a Parets, que preludi de Festa Major i bueno, que continuïn treballant així.
1: Destacar un homenatge als primers guanyadors de les 24 hores, oi?
2: Sí, en aquesta especial edició, quarantena edició ja, els exjugadors del torneig que van quedar primers en
1: el
2: la primera...
1: El Cargol Pelut, es deia l'equip.
2: El Cargol Pelut, que graciós.
1: Sí, sí.
2: I van poder venir...
1: En honor del bar que hi havia aquí, que es deia el Cargol Pelut, està clar. I dos dels membres, no?
2: Que sí, són... dos dels membres, que són en Cuesta i en Joan Serra, van venir i van parlar amb nosaltres, i això és el que recordaven d'aquell primer torneig.
9: Sí, la veritat és que es van avisar que li feia il·lusió que vinguéssim a fer el Sacre d'Honor i això, i ens hem reunit els que més o menys que hem pogut per fer el Sacre d'Honor. I bé, és molt maco, molt maco.
10: Com recordes la primera edició?
9: Pues la veritat és que ho estàvem pensant ara i ens en recordem encara bastant, que contra qui havíem jugat a la semifinal, contra el Bar La Pera, i la veritat és que, bueno, ens ho vam passar molt bé. Érem molt joves.
10: Sí.
9: Teníem 18 i 19 anys i aguantàvem bé.
10: Han canviat molt les 24 hores?
9: Bueno, abans era gent del poble. Era tothom gent del poble, ara hi ha més gent que ve a guanyar-les i nosaltres era a disfrutar. Ens ho passàvem molt bé.
10: Teniu algun desig per les 24 hores?
9: Desig, no.
11: Sí, sí, que el Cargol Pelut va ser la primera que ens va patrocinar i vam fer els primers...
8: Quants anys tenies?
11: Jo tenia uns 17, 18, més o menys, ara 40 anys enrere, tinc 59. Sí, doncs uns 19 o així. Sí,
8: I et van dir, va, fem un equip?
11: Bueno, érem la colla de tota la vida, que vivíem aquí el mossèn Pere Batlle i algun altre amb una altra d'això, i érem el grup de tota la vida, i doncs vinga, ens apuntem, i vinga, a fer gresca i a fer xerinola i passant-s'ho bé. Vull dir, el futbol era una excusa per reunir-nos i passar un bon rato.
8: Tu havies jugat a futbol?
11: No, jo era de bàsquet. Tots els meus, tota l'altra colla, tots eren de futbol, menys jo. Igual que jo de bàsquet, el meu germà era de handball i, bueno, però som amics. Érem la colla de tota la vida.
8: I vau guanyar la final?
11: Vam guanyar la final.
8: Recordes la final?
11: Bueno, fa molt de temps, però, bueno... Entre tot, pues sí, va estar divertit. Va ser divertit perquè no érem favorits, hi havia un altre equip que portava... entre cometes, algú que jugava a futbol sala amb categories d'això. Sí, sí, i anaven així com de guanyar, però mira, vam fotre la sorpresa i ens ho vam fer les primeres.
8: Home, està bé que és un homenatge, no?
11: Sí, sí, és un honor, vull dir, les primeres d'això del poble, vull dir, estava molt bé.
8: Ara fotríeu un partidet o què?
11: No, ara ja no ens movem, ja. Ara un cop de pilota i poca cosa més, vull dir, no està la cosa per moure'ns molt, no.
1: I anem a repassar totes les classificacions d'aquestes 24 hores, Júlia.
2: Comencem per la masculina. Els campions van ser, en aquest cas, el Gursi. Els sots campions, Loterías Graciela. El tercer classificat va ser The Last Dance by Scalo. I la copa de quart classificat se la van dur Mesón 20 Pacà, JG Reformas.
1: Però hi van altres posicions, diem-los tots, i per què? En cinquena posició?
2: The Wanderers, Les Pistes Bar, destaca la barberia de Juanjo, Martí Automoció, MSC Aigua.
1: Quin nom més llarg? Els sisens?
2: Icars BCN.
1: Els setens?
2: La plaça Pap Darwin.
1: Els vuitens?
2: Persianes JR Chinchilla.
1: En novena posició?
2: Lito Lito by Bexco.
1: La desena?
2: Estrella Coja, restaurant Camparera.
1: L'onzena.
2: FC Tremendus, l'Espurna.
1: Aquests són uns clàssics, igual que els següents, els dotzens.
2: Els Malindrus, JJ Coca.
1: Els tretzens.
2: Chloe Hogar, Restaurante Corefotoni.
1: Els catorzens.
2: L'Sporting Carajillo.
1: Els quinzens.
2: Espartansión.
1: I últims.
2: Escola Cesco, Frankfurt Innsbruck.
1: Si parlem de les noies, qui va guanyar?
2: En aquest cas van guanyar les Perles, van quedar sots campiones JG Reformas Mesón 20 Pacà, Les terceres van estar al Wursi, les quartes Mesón 20PK JG Reformas, la cinquena posició per Bar la Plaça, la sisena les de l'Otro Pavellón, que són les del bàsquet, i en última posició Intermitente.
1: El premi al màxim golejador per qui va ser?
2: Se'l van portar l'Héctor Albadalejo de Wursi.
1: El porter menys golejat?
2: Va ser el de Wanderers, les Pistas Bar, destaca la barberia de Juanjo Marte, automoció MSC Aigua.
1: Sembla que sigui, facis futbol.
2: Sí, sí, una promoció llarga.
1: També l'equip més esportiu, que hi va ser?
2: Que se les van endur les de l'Otro Pavellón.
1: L'àrbitre, en aquest cas el Toto Col·lectiu, oi?
2: Sí, es va fer un homenatge al col·lectiu arbitral.
1: El jugador més jove?
2: Va ser Álvaro Gómez Ruiz, de Persianas JR Chinchilla.
1: Jugador del futbol sala parets.
2: Sí.
1: I el jugador més veterà?
2: En Joaquín Regino, de l'escola Sesco, Frankfurt Innsbruck.
1: El Premi Xisco a millor jugador?
2: Que va ser l'MVP Guillem Ruiz, de Loterías Graciela.
1: El Premi Tot i Afició?
2: Per Persianas JR Chinchilla.
1: I jugadora MVP?
2: La Caral, de Les Perles.
1: Bé, vam parlar amb el Wursi masculí, i en aquest cas, amb qui vas parlar?
2: Vaig parlar amb l'Iker Llorente, que si us sona el nom és perquè va estar una temporada jugant al futbol sala aquí a Parets, i això ens deia sobre la seva participació.
12: Bueno, bien, muy chulo, muy chulo. Siempre al final venir aquí a jugar a Parets, a mí me encanta. Es el mejor 24 horas, sin ningún tipo de diferencia. Y el que más nivel hay, y eso que no hay premio económico, y eso es una puta pasada.
13: ¿Qué es lo que más te gusta del torneo?
12: Sobre todo, bueno, yo que estoy aquí con, bueno, pues con el equipo de Wursi, lo que más me mola sobre todo es el, bueno, el equipo que tenemos, ya más quitando de tema de individualidades y lo que es el juego. Ya somos una familia y nos lo pasamos bien. Cuando acaban los partidos estamos todos juntos, cenamos todos juntos, comemos todos juntos. Y al final eso es difícil de encontrar a veces en muchas 24 horas.
13: ¿Y los partidos de por la noche qué?
12: Bueno, los partidos, lo bueno que hemos jugado a las 12, entonces nos podemos ir a dormir temprano. Pero bueno, si hay que jugar por la madrugada, pues se cambia el plan. Se cambia el plan y dormimos antes, sí, sí.
13: ¿Algún deseo para las 24 horas?
12: Nada, pues seguir jugando con este equipo y que sigan las mismas personas.
2: I parlàvem també amb els segons classificats, com ja dèiem, és una mica la final esperada, no?, el Wursi i Loterías Graciela, i ens parlaven en aquest cas els bessons Guillem i Pau, que tornen també a Parets a jugar aquesta temporada.
14: Molt bé, una molt bonica experiència, com que...

0: també és un mèrit que tenim nosaltres per arribar aquí, que hi ha molt bons equips, molt bons jugadors, i bueno, pues al final tens una mica de sort, entren els gols i et plantes a la final competint contra l'equip que tothom vol guanyar i que és molt difícil.
1: Serà un any especial per vosaltres, tornar a Parets, no?
0: És un any molt especial, ens van contactar i la veritat que costa dir que no a un club que hem estat molts anys, o sigui que intentarem competir i aconseguir l'objectiu, que és el que, per el que venim a Parets.
1: Quines expectatives teniu?
2: Bé, molt bones expectatives, sobretot pel míster, que el coneixem de fa temps, que era el Miri. Ens va explicar el projecte, amb la confiança que teníem, i ell té amb nosaltres, doncs, va ser gran part de la decisió, va ser gràcies a ell. I doncs, tenim molt bones expectatives, un any on hi ha molts bons equips a la Lliga, tots són quasi derbis o clàssics, per tant és una Lliga molt bonica i molt competitiva.
3: Les Perles van guanyar la final femenina, parlàvem amb diverses jugadores, Natxa, Cíntia, Aina i Anna i Caral.
4: Natxa.
5: I tu?
4: Cíntia.
5: Com ha anat la final i aquestes 24 hores?
4: Molt bé, molt bé. Hem gaudit molt, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta esportivitat al torneig i això, ho hem passat molt bé.
6: Sí, doncs superbé, molt contenta del meu equip. Vam començar doncs, una mica fluixetes, però a mesura que anem jugant ens hem trobat millor i la veritat és que ens hem trobat amb equips molt forts i hem guanyat.
5: Doncs sou vosaltres, de Parets?
6: No. No, nosaltres som un mix de la Llagosta, Mollet i Barcelona. Jo treballo a Parets i tinc el gimnàs a Parets.
7: Molt bé, la veritat. Ens ha agradat molt l'organització, sobretot. Ens ha pogut organitzar tot molt bé. Les companyes superbé, les jugadores dels altres equips superbé. La veritat, molt bé. M'ha agradat molt.
1: Era la primera vegada que jugues?
7: Sí, era la primera vegada. Sí que és veritat que portava molts anys ja volent jugar i tal, però no, mai hi havia equip, sempre arribava tard i al final he pogut aconseguir equip i sí, és la primera vegada.
8: Molt bé, molt divertit.
1: Era la primera vegada que veníeu?
8: Sí, la veritat és que la primera vegada, però segur que hi tornarem.
1: I heu arribat a la final, a més.
8: Sí, sí, ha sigut un repte.
1: Què és el que més us ha agradat al torneig?
8: La veritat és que l'ambient és molt acollidor, els voluntaris també, molt maco tot, i a part que el futbol ja uneix de per si, doncs aquest torneig ha sigut molt, molt, molt acollidor tot.
1: I vosaltres fa molt de temps que jugueu a futbol?
8: Uau, molts anys, però és la primera vegada que provo futsal i superguai.
1: Sí, tu jugues a futbol camp?
8: Sí, futbol camp. Sí, jo també, futbol camp, i bueno, ja havia jugat algun cop, però sí, pocs cops he jugat i m'agrada molt.
1: Que guai. On esteu? On jugueu?
8: Estàvem al Sigul i a la Queensland.
9: I hem parlat també amb les de l'Otro Pavellón, que són les del bàsquet, que per un cap de setmana s'han passat al futbol, i ens comentaven una mica la seva experiència en aquest torneig. Recordem que han quedat sisenes, però s'han endut el premi a l'equip més esportiu.
10: Molt bé, ens hem passat superbé. Ha sigut una experiència molt xula, la veritat. No hem guanyat ni molt menys perquè no som del futbol sala, però molt bé, molt bé.
1: I com us cursiu d'així tan voltats?
10: Doncs per les conyes, perquè volíem passar una bona estona, vam agafar patrocinadors i doncs ja està.
8: Molt bé, jo m'ho esperava, la veritat, que una mica de nervis i tal, però la veritat que ha estat bastant xulo, l'experiència m'ha encantat.
1: Com és el bàsquet, també?
8: No, jo faig futbol.
1: I com és que t'has apuntat també?
8: Bueno, perquè em van dir, jo jugo futbol camp, no jugo ni futbol sala, i vaig dir, bueno, doncs per l'experiència està bé, i doncs vaig dir, bueno, pues va, ens apuntem.
1: Què és el que més recomanes de l'experiència?
8: Bueno, que tampoc és un torneig de vindre aquí a guanyar, perquè m'ho he passat moltíssim millor aquí amb elles, divertint-nos, que si haguéssim vingut només a guanyar.
3: Doncs experiències diverses, com també altres equips, com per exemple
9: la Laia i la Emma de l'equip Meson 20 Pacà JG Reformes, que han quedat quartes, i si les coneixeu són perquè són jugadores de l'equip femení del futbol sala de Parets.
11: Molt bé, molt contentes, ens hem passat molt bé. Per un any crec que s'ha organitzat guai, hem jugat molts partits, així que contentes.
12: Molt guai, perquè ha sigut el primer torneig en què hi ha hagut més equips femenins i per tant tens més essència de torneig 24 hores que no.
11: I molt més nivell.
12: Sí, també s'agraeix això.
1: Què és per vosaltres que Parets aculli un torneig així?
11: Bueno, estem contentes. Al final, parlant més de part del femení, crec que és molt important donar-li visibilitat i òbviament, doncs, la mateixa importància que el masculí. Bueno. I llavors, doncs, bueno, que puguem col·laborar d'aquesta manera també ens agrada molt. Al final, estem contentes per això.
3: Doncs també parlar